Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i la qualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: cafè, l'idiota.
1: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: 107.7 FM.
1: Ràdio Palafolls. Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. Arriba un nou supercap de setmana del Club Super 3 a Marineland. Marineland i Televisió de Catalunya tornen a unir-se aquest cap de setmana per celebrar el supercap de setmana del Club SX3. Aquesta iniciativa, que es durà a terme aquest dissabte 5 de setembre i diumenge dia 6, s'ha convertit en una cita que reuneix centenars de famílies en el parc aquàtic. La promoció d'aquest cap de setmana permet que per la compra d'una sola entrada d'adult puguin accedir al parc de manera totalment gratuïta fins a 4 nens o nenes que tinguin el carnet del Club SX3 en vigor. Per poder accedir a l'avantatge és imprescindible fer la gestió de forma anticipada a través d'internet per seleccionar el dia exacte de la visita, ja que cada infant ha de disposar de la seva pròpia entrada gratuïta. Posteriorment, un cop s'arribi al parc, només caldrà presentar els carnets vigents a les taquilles per validar l'accés. Per evitar estacionaments incorrectes o perillosos als vorals i camins propers, es recomana la prohibició d'aparcar en aquestes zones i en els espais no habilitats. A la vegada, recomana als visitants arribar de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida i garantir al màxim i gaudir al màxim de la jornada d'aigua i tobogans. I seguim parlant d'estacionaments, però en aquest cas a Malgrat de Mar, perquè la prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda es començarà a aplicar a finals d'aquest mes de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la prohibició d'estacionar en el camí de la Pomereda no entrarà en vigor fins a finals d'aquest mes. Segons ha detallat el consistori malgratenc, les tasques per instal·lar els pals de fusta i cordes per impedir físicament l'estacionament de cotxes es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat, que és qui administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar, vinculada al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament de Malgrat que bloquegi l'accés dels vehicles motoritzats en aquest espai protegit. La legislació de costes vigents és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terrenys que tinguin la consideració de platja, una catalogació que afecta directament diversos punts del recorregut del camí de la Pomereta. Aquestes notícies les teniu, com sempre, al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 11 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Bon dia, què tal, com estàs? Efectivament, aquest sóc jo, sóc en Jordi Pratsavalls i quan són les 10 i gairebé 4 minuts comencem un nou matí de gorra a Ràdio Palafolls, el primer del mes de setembre. Et recordo que aquesta setmana també estarem al teu costat amb el de gorra i el de gorra express i després també programes especials de festa major, eh? Us ho anirem explicant durant el programa. De moment avui, el de gorra, com tots el coneixem, el de gorra habitual, amb el seu premi, la seva pregunta, òbviament la resposta i després també la trucada en directe amb contrasenya. Tot això si et quedes amb nosaltres compartint el bo i millor de la selecció musical de Ràdio Palafolls, ja en concret d'aquest programa, seleccionant un per un els temes que tenim per compartir fins a la una del migdia. Sí, efectivament, com sempre, fins a arribar a l'informatiu de Ràdio Palafolls, on també repassarem previsió meteorològica i el no t'ho perdis amb totes les activitats culturals d'aquesta festa major que a Palafolls ja hem començat. Et quedes amb nosaltres? Doncs ja ho saps, des del 107.7 o des de www.radiopalafolls.cat comença un nou matí de gorra a Ràdio Palafolls.
1: Jordi Pratsavalls
2: a Ràdio Palafolls.
3: Ja comença a fer-se clar.

Sens dubte ha estat una de les cançons d'aquest estiu, diumenges sense drama, allò de no pensar en el dilluns ni en els dies que vindran. I en una setmana on hem tornat una miqueta a la normalitat i hem començat un nou mes, doncs és un gran himne. Són els Catarres, diumenges sense drames. I nosaltres que seguirem en el nostre propi recorregut en el temps abans de formular-te el repte del Degorra, què tal un Losing My Religion, un dels clàssics dels Rem.

Doncs com ens indica la sintonia, és el moment de formular-te quina és la pregunta i dir-te quin és el premi del de gorra d'avui. Aquest 1 de setembre ens resistim a que l'estiu acabi i el que volem és compartir amb vosaltres un matí més de premis. Avui amb el reconegut pack d'esmorzars per agafar energia per aquest nou mes de setembre. Això què significa? Doncs que tenim sobre la taula un esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia del nostre municipi. Un altre esmorzar per dues persones a la cafeteria Can Mateu de Palafolls, també al carrer Major. I per si això no fos prou, un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi. Són tres premis en un perquè puguis distribuir de la manera que tu vulguis aquest mes de setembre i puguis esmorzar a tres llocs diferents, a tres indrets diferents, a qual millor, del nostre municipi de Palafolls. I com ho has de fer avui per aconseguir aquest pack d'esmorzars? Doncs ben fàcil. Com vas tu de records d'infantesa, d'aquells mítics, eh? Avui sí, nostàlgia pura i dura. T'explico. Hi ha una cançó infantil d'aquelles de tota la vida i que tots, tard o d'hora, hem cantat. Ja sigui perquè érem petits i ens la cantava els nostres avis o els nostres pares, o perquè nosaltres els hi cantem al nostre fill, filla o fins i tot als nostres nets. Doncs jo et proposo l'inici d'una d'aquestes cançons i que tu has de seguir. És tan senzill, eh? M'has de dir com continua aquesta cançó. Què passa segons la cançó popular quan plou i fa sol? Plou i fa sol. Com segueix aquesta cançó? Plou i fa sol? Jo no la cantaré perquè encara no estic bé de la veu i no vull que rigueu de mi. Però bàsicament el que et demanem avui per jugar al de gorra és que ens continuïs aquesta cançó tradicional popular. Plou i fa sol. Una frase més. Plou i fa sol. Com continua? Doncs ja tens la pregunta. Ara és cosa teva dir-nos la resposta. I com ho pots fer? Doncs de la manera habitual. Per exemple, trucant al telèfon de la ràdio al 93-761-4701. També pots participar utilitzant el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat o el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls al 607-64-65-66. Vinga, prova, perquè també et volem aprofitar per escriure i per dir-te que s'acosta el moment de sortejar l'escapada per dues persones a una casa rural, eh? Aquest premi entre tots els que hagueu participat al de gorra. Això serà el dijous, demà passat. Per tant, últimes oportunitats també per jugar en aquest especial de gorra amb aquest gran premi que sortejarem dijous gràcies a Rici Tours Viatges. Doncs jo crec que ja ho tenim tot. Plou i fa sol. Com continua la cançó? Esperem les teves respostes mentre seguim compartint èxits des de la ràdio.

0: estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salí Cru. La fil·loxera ens ha mort als ceps, Palafolls, 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda, amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling, a partir de les 7 de la tarda, a l'annex del Palauet, a càrrec del twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de festa major, a partir de 2:15 del vespre, al Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 2:15 de la nit, castell de focs de festa major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Jesús Cifuentes al capdavant d'aquesta mítica formació amb temes tan coneguts com 20 d'abril o aquest C'est la vie, parlem de Celtas Cortos, un d'aquells clàssics que avui no ens hem resistit a compartir amb vosaltres per agafar forces i encarar doncs, aquest tot mes de setembre que tot just acaba de començar i que nosaltres comencem allò a lo grande, com en diuen en castellà, amb la nostra pròpia festa major. En un no res repassarem totes aquestes activitats i en un no res també la previsió meteorològica amb en Quim Serra. Però abans, un parell de temes per arribar a dos quarts. Aquest She Drive Me Crazy, un clàssic dels 80 amb els Fine Young Cannibals. I avançarem una miqueta més compartint un dels èxits d'Amy McDonald's abans d'arribar a la previsió meteorològica.

0: Arribats a 2:15 del matí, el que volem fer ara és consultar quina és la previsió meteorològica. Anem fins al Consell Comarcal del Maresme, fins l'àrea de meteorologia. Quim Serra, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Arrenquem el mes de setembre de la mateixa manera que vam acabar l'agost, és a dir, amb temperatures, podríem dir que càlides, sobretot les mínimes. Aquesta passada nit han pujat una mica en relació a la nit anterior, fins als 24 graus en alguns punts de la franja costanera de la comarca i cap als 18, 19, 20 graus a l'interior del Maresme. D'entrada, s'espera que els pròxims dies continuem parlant de temperatures altes, sobretot entre dijous i divendres sembla que tornem a tenir màximes fregant els 35 graus a l'interior de la comarca i els 32-33 a prop de la costa. Per tant, calor plenament estiuenca, la que continuarem tenint encara els pròxims dies, tot i que avui baixen un palet les temperatures màximes. Això hi ajudarà també una mica els núvols, núvols prims, els mitjans que anirem tenint aquest migdia, fins i tot també alguns núvols baixos poden anar apareixent. En qualsevol cas, núvols poc importants que es faran més nombrosos aquesta tarda, però que en cap cas no han de deixar precipitacions. De cara a demà s'espera que l'ambient sigui bàsicament assolellat amb temperatures diurnes una mica més altes respecte a les d'avui. I el que dèiem, entre demà passat dijous i divendres, sembla que les temperatures tocarien sostre aquesta setmana amb aquests valors que superaran els 30 graus a tota la comarca. I per tant, continuarem de moment encara, almenys aquests primers dies, aquesta primera setmana del mes de setembre, amb unes temperatures plenament estiuenques i sense canvis importants a la vista.
0: Vaja, doncs sembla que no haurem de patir, si més no per les pluges, aquests primers dies de festa major. Això sí, per la xafogó haurem de patir, que és per una altra història. Gràcies, Quim. Actualitzarem aquesta informació dins l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls i, com sempre, ja ho sabeu, en aquest de gorra. 10:35, seguim amb més èxits, ara amb l'ajuda de Ginestar.

0: Roba de diumenge del Zara, 70 euros. Omplir el dipòsit al Ford Fiesta, heretat dels teus pares, 53 euros. El cafè amb llet, que abans valia 20 duros, 1 euro amb 40. Passar un bon estiu no té preu. Amb Ràdio Palafolls, gaudir de l'estiu no et costarà ni un euro. Viu l'estiu.
1: De gorra.
0: De gorra.
2: De gorra.
0: Amb Ràdio Palafolls.

I amb l'ajuda de Joey Cocker i el seu Summer in the City, arribem gairebé a 3:15 del matí. Què tal si repassem, per aquells que us acabeu d'incorporar, el repte

has de jugar el tradicional de gorra, és a dir, primer respondre a la pregunta que ara mateix et faré. No desconnectar de Ràdio Palafolls per escoltar la contrasenya i després estar pendent també a la part final del programa per si et truquem en directe. La pregunta d'avui juga també amb la nostra part infantil, eh? La nostra part més tendra. Juguem amb una cançó infantil. Jo la començo? Vaja, jo no. La cançó començarà i tu l'has de seguir. Estàs preparat? Preparada? Para bé l'orella. M'has de seguir aquesta cançó tradicional. Plou i fa sol. Fins aquí. És una frase. Plou i fa sol. Segons la cançó tradicional, com continua? Com acaba? Atenció, és aquesta. Plou i fa sol. Hi ha gent que fins i tot ens la canta. Ben fet, però no fa falta. Ens encanta, jugar amb vosaltres, però si ens ho vols escriure, també seria correcte. Plou i fa sol, com continua la cançó? Doncs és el primer que has de fer, donar-nos aquesta resposta per entrar dins el sorteig d'aquest pack d'esmorzars. Com pots enviar la teva resposta? Doncs, per exemple, amb un WhatsApp. El telèfon dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. Recorda que ens hi has de posar el teu nom i cognom, la resposta i el teu telèfon de contacte, aquell que tindràs a la mà quan a la 1:50 aproximadament truquem al guanyador o guanyadora. També pots participar amb la mateixa informació doncs a través d'un correu electrònic, el de cada estiu, al estiu@radiopalafolls.cat. I si no, ens truques directament a la ràdio, al 93-761-4701. Tot arriba allà mateix, nosaltres et posarem a la base de dades i com et dèiem, nosaltres farem el sorteig en una estoneta. Trucarem en directe al guanyador que quan aixequi el telèfon el primer que ens haurà de dir és la contrasenya, que encara no hem dit. Temps al temps. Si tot funciona de manera correcta, doncs avui t'emportes aquest pack d'esmorzars. Encara tens un parell d'hores per poder jugar, per participar, per compartir bones experiències amb nosaltres. I a nosaltres que ens agrada, doncs això, regalar premis a tort i a dret, com si fóssim els Reis d'Orient o Santa Claus. Això sí, en època estival que s'està millor. 10:45, continua la bona música a Ràdio Palafolls. I el ritme de Rau Alejandro, i això que ja sona. Toquem el cel, Touching the Sky.

0: Sabies que les ulleres de sol també poden ser graduades? A l'hora de cuidar la teva vista, fes-ho amb professionals. Confia en Òptica Palafolls.
1: ¿Por qué?
0: Vine a preguntar com pots graduar les teves ulleres de sol o les teves ulleres de piscina. A part, podràs donar una ullada a tot el nostre aparador per trobar les ulleres de sol i de vista adients per aquesta temporada de calor. Ah, i si prefereixes lents de contacte, pregunta per les nostres ofertes i promocions.
2: Y aunque quieran quitarme la voz.
0: Òptica Palafolls, som a la plaça de les Valls d'Acs.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
4: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
4: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
4: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
4: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
3: Fusteries...
4: I de Ràdio joguines, Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
5: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
12: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
13: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Tot i la polèmica dels últims mesos, m'atreviria a dir fins i tot dels últims anys, a nosaltres ens encanta compartir cançons de l'oreja de Van Gogh, en aquest cas amb Leire Martínez al capdavant, El primer dia del resto de mi vida. Un èxit del passat 2013, que a mitja de les 11 del matí a punt de completar la primera hora plegats. I ara un altre clàssic, I'm gonna be 500 miles.

0: Bon dia, són les 11. L'educació postural per la gent gran de Palafolls frega el centenar d'inscrits pel nou curs. L'Ajuntament es prepara per reprendre aquest mes de setembre les sessions d'educació postural i gimnàstica de manteniment adreçades especialment a la gent gran del nostre municipi, fent-les coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta gratuïta, pensada per veïns majors de 60 anys, s'ha consolidat ja com un dels serveis més demanats i l'èxit de la convocatòria d'aquest any ha estat total. La regidora de Gent Gran de Palafolls, Marta Labart, ha confirmat la gran acollida del curs. A la vegada ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a aquells veïns que estan temporalment a la llista d'espera, recordant que acostuma a haver-hi mobilitat al llarg dels mesos.
1: Sí, doncs enguany hem arribat gairebé als 100 inscrits, les 99 preinscripcions hem tingut. Això és tot un èxit, malauradament això implica que hi ha hagut gent que s'ha quedat sense plaça. De totes maneres, la llista d'espera durant l'any és molt dinàmica, sempre hi ha altes i baixes. A vegades doncs, per temes personals, temes de salut, el que sigui, doncs es van acabant ajustant i durant l'any doncs sempre tenim, pràcticament cada mes tenim altes i tenim baixes. Vull dir que jo crec que al final tothom podrà gaudir d'aquesta activitat, que és una activitat superbona.
0: Més enllà del benefici físic i dels exercicis de manteniment que es fan amb pilotes, bastons o bandes elàstiques, la regidora ha destacat el fort component de socialització que tenen totes aquestes trobades.
1: I a més dona com un punt, no?, de cohesió molt important. L'any passat vam canviar de monitor i allò sempre fa una mica de por, no? I en canvi doncs ha sigut un èxit. El noi que tenim ara, en Joan, és maquíssim, però és que l'Adrià també era amb un sol, i de fet l'Adrià de tant en tant encara ens ve a visitar, i perquè és el que deia, no? L'activitat és molt bona, no només és la gimnàstica en aquest cas, no? Aquesta educació postural tan important per la gent gran, sinó també aquest grup que es forma, aquest grup humà entre els veïns i les veïnes de Palafolls, entre el monitor, no? És superxulo i penso que una activitat cabdal per la gent gran del nostre municipi.
0: En aquest sentit, el curs passat es va viure un canvi de professor, tal com comentava Marta Labart, amb la incorporació d'en Joan, una transició que ha funcionat a la perfecció i amb molt bona valoració. L'activitat, que s'allargarà de setembre a juny, mantindrà les sessions habituals de dilluns i dimecres de cada setmana. Per facilitar l'assistència de tothom, es mantenen els tres grups de treball en dues instal·lacions diferents. D'una banda, el grup de 8:45 del matí, al Forroll, i d'altra banda, els grups de 9:45 del matí i 10:45 al Palauet. Com sempre, aquestes notícies les podeu trobar ja al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Les 11 i 7 minuts, obrim de nou la porta al Degorra Estiu a Ràdio Palafolls després d'haver actualitzat les darreres notícies. Un parell d'hores encara al vostre costat compartint el que dèiem, el bo i millor de la música de Ràdio Palafolls. Ara, amb el més nou que tenim de Bruno Mars, aquest ritme ens porta a començar la segona hora amb vosaltres, on també repassarem agenda cultural, sobretot tots els actes de festa major dins el No t'ho perdis. Repassarem aquesta agenda en una estoneta. Ara veus femenines, ja les escoltes. Say My Name, són les Destiny Childs.

sintonia del Degorra, i per nosaltres ja és un deure, gairebé una obligació, d'obrir el micròfon i recordar-te com avui, per exemple, aquest matí, dia 1 de setembre, per inaugurar aquest mes, per, doncs això, tornar una miqueta a la normalitat, sobretot, per cert, un record als professors i professores que avui han tornat a entrar a les aules per preparar el nou curs. Doncs, com et deia, l'obligació gairebé de dir-te, doncs, que avui tens un àpat, no, tres esmorzars, de fet, tres propostes d'esmorzars a diferents indrets de Palafolls, perquè sortegem el tradicional pack d'esmorzars. Això què significa? Doncs que et regalem un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi, un altre esmorzar, en aquest cas al bar Cafeteria Dàlia, a la plaça Major, i un altre esmorzar a la cafeteria Can Mateu, al carrer Major del nostre municipi. Tot per qui s'emporti el Degorra d'avui. I amb una pregunta, sempre et dic el mateix, hi ha molta gent que em truca i em diu: Jordi, avui has dit que la pregunta és molt senzilla, i no ho és, perquè jo no domino aquest tema. Doncs jo crec que aquesta cançó la sabem tots, perquè és una d'aquelles cançons de la nostra infantesa, d'aquells moments tendres que vivim al costat dels nostres pares o dels nostres avis. Tot això per dir-te que avui et proposaré l'inici d'una cançó infantil, i tu l'has de seguir. Però no d'aquestes noves, eh? No. De les antigues, de les tradicionals, de les nostàlgiques. El moviment es demostra caminant, per tant, atenció, que et poso l'inici d'aquesta cançó, que tu has de seguir. Preparat? Preparada? Sí? Silenci? Som-hi. Plou i fa sol. I fins aquí. Ràpid, és això? Com continua aquesta cançó? Plou i fa sol. Enamorada. Plou i fa sol. Com segueix? Doncs és el que volem que ens diguis. La teva resposta l'esperem a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat, on ens hi posis el nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. També pots participar, doncs, com sempre, amb el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66. I si no, ens truques directament a la ràdio. El telèfon fix és el 93 761 4701. Totes les respostes, si és la resposta correcta, són vàlides. Nosaltres t'afegim a la base de dades, i després la nostra recomanació és que no desconnectis del Degorra, perquè t'hem de dir la contrasenya, aquella frase que hauràs de dir a la part final del programa si et truquem en directe. Si tot funciona com ha de funcionar, pot ser que tu, que ara mateix ens estiguis escoltant, avui, en qüestió d'una hora i mitja, t'emportis aquest pack d'esmorzars. Vés-hi donant voltes com continua aquesta cançó infantil. Plou i fa sol. Esperem les teves respostes i nosaltres seguim compartint èxits amb l'ajuda de Harry Styles.

0: caixa de...
1: canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.
5: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

No sé si us passa a vosaltres, però jo quan tinc un dia trist, un dia complicat, escolta, una cançó de Rosana em soluciona la vida, sempre amb la seva positivitat, vestida de blanc, amb la seva guitarra i amb ritmes com aquest a Fuego Lento. Avui l'hem volgut compartir també en aquest de Gorram. I en un no res el que farem és repassar agenda cultural. Serà en qüestió d'una mica més, de 5 minuts, després d'escoltar, per exemple, el Sopa de Cabra, o aquest clàssic, atenció, agafa't fort, que arriben els U2, i això que ja sona, Angel of Harlem.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 1 de setembre, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi apuntant a l'agenda activitats de festa major. Aquest vespre, per exemple, hi ha la ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salicru. Porta per títol La filoxera ens ha mort els ceps, 1888, Palafolls. El punt de sortida és a les 7 de la tarda des de la plaça de l'Ajuntament de Palafolls. Demà dimecres hi ha mostra de twirling. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet a càrrec del twirling Palafolls. El dijous ja és l'hora del pregó de festa major. Serà a 9:45 de la nit al Palauet, amb entrada lliure fins a complir aforament. Tot seguit, hi haurà cercavila des del Palauet fins a arribar a la plaça de Popi, per acabar a 10:45 de la nit amb castell de focs de festa major. Després, hi haurà els concerts de l'altar festa, just després del castell de focs, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK, i Brou. El dijous comencen els sopars a la fresca, com cada nit, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça de les Valls d'Ax. A les 7 també començarà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo, a càrrec del Club Patí Palafolls i el Correbars. Per tots aquells inscrits, sortida des de la plaça de les Valls d'Ax i a càrrec de Diables Folls. També tindrem una nova nit de l'altar festa a partir de les 11 del vespre a la plaça de Popi, amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco.
0: No t'ho perdis.
1: El dissabte, a les 11 del matí, es farà una sessió de correjocs amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. I a la tarda es celebrarà el tercer campionat de botifarra al Casal d'Avis a partir de les 3 de la tarda i organitzat per la penya barcelonista de Palafolls. A la tarda és el torn de la Diada Castellera, serà a partir de les 6 de la tarda a la plaça Major amb els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i també els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. Nova nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax i a la nit Correfoc. Serà a partir de les 9 amb una tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a arribar a la plaça Major i on aproximadament mitja hora més tard començarà el Correfoc. I l'última nit de l'Alterfesta estarà protagonitzada per Hader, Tapé i DJ Rulé des de les 11 del vespre a plaça Popi. El diumenge serà el torn de la campanya de donació de sang a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls o d'una nova edició de la trobada de puntaires al Parc Joaquim Ruïra des de les 10 del matí. Per cert, que a les 10 del matí també hi haurà plantada de gegants a la plaça del Fòrum Palatiolo per començar una hora més tard la cercavila gegantera. Al vespre hi haurà la festa de l'esport al Palauet a partir de les 7 i una nova nit dels sopars a la fresca, per acabar amb el vespreig amb Ricky Fargas i l'onze ideal. Serà a partir de les 8 del vespre a la plaça de les Valls d'Ax.
0: No t'ho perdis.
1: Deixem les activitats de festa major aquí, busquem més propostes, per exemple, a Pineda. Demà passat es reprèn el grup de suport a la lactància materna que es fa els quets dies al Centre Cívic de Poblenou. Dijous, una nova sessió a partir de les 10 del matí, una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Anem ara fins al municipi de Calella. El pròxim 4 de setembre s'inicien les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya en aquest municipi, amb diferents exhibicions fins al 13 de setembre a diferents places i carrers de Calella. Si anem fins a Tordera, destacarem també les festes del veïnat de Fibra Color, que celebren aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, amb diferents activitats, i acabarem parlant també de les propostes culturals a Blanes. Aquest pròxim dijous hi ha una nova sessió dels dijous de música en viu organitzat per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Serà a partir de 9:45 del vespre amb l'actuació en directe de Marc Anglerí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

esmorzars, tres premis en un. Un esmorzar per dues persones al bar cafeteria Dàlia, un altre esmorzar per dues persones al bar cafeteria Can Mateu i un altre esmorzar, en aquest cas per emportar, de la pastisseria Sant Jordi. Escolta, per començar el dia amb energia, amb ganes, per menjar-te al món, un bon esmorzar, com sempre, i no un, sinó tres, i totalment de franc, de gorra, i tot per dues persones, perquè convidis a qui tu vulguis. Aquest és el premi que t'oferim avui per jugar amb nosaltres i per utilitzar la nostàlgia, eh? Totes aquelles cançons que ens cantaven quan érem petits o que poder cantes tu als teus fills o als teus nets. I és que avui juguem amb una cançó popular infantil de la qual et proposem al principi. Les primeres notes, la primera frase. Tu ens hauràs de dir com continuar. Si t'acabes de connectar, escolta la cançó per primera vegada. Si necessites alguna pista més, atenció, perquè volem que ens continuïs aquesta cançó popular. Plou i fa sol, enamorada. Només amb això, plou i fa sol. Com continua la cançó? Plou i fa sol. Doncs és tan senzill com que ens diguis la frase amb la qual acaba aquesta cançó. Encara hi ets a temps, eh? Cronòmetre en marxa. Una horeta de concurs encara queda perquè hi diguis la teva. Com continua la cançó? Plou i fa sol? Si vols participar, envia'ns la resposta, va, vinga, a través d'un WhatsApp. El telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls és el 607 64 65 66. Òbviament, també pots participar amb correu electrònic, estiu@radiopalafolls.cat, amb la mateixa informació, o ens truques al 93 761 4701 per donar-nos la resposta. A més, et recordo que avui tenim de gorra. Demà, dimecres, també, i dijous, serà l'últim de gorra de la temporada. Això el que significa és que sortejarem aquesta escapada per dues persones a una casa rural, gentilesa de Rici Tours Viatges. El premi més gran que sortegem aquesta temporada pot ser per tu. I atenció, que la sortejarem entre tots els que heu participat aquesta temporada. Per tant, quantes més vegades participis, més oportunitats tens d'aconseguir aquest gran premi. Això serà dijous al matí, eh? Per tant, vinga, aprofita i participa avui per aquest pack d'esmorzars. Encara tens l'ocasió de poder participar i mentre comentes, doncs nosaltres seguim creant la banda sonora original d'un matí com el d'avui. Camí de les 12 amb l'ajuda dels Maroon 5.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

Tot i que aquest final d'estiu hagi patit alguns problemes de salut i fins i tot haver d'ajornar i fins i tot anul·lar algun dels seus concerts, nosaltres avui hem volgut recuperar una de les cançons de Pablo Alborán, Carretera i Manta. 5 minuts i arribem a les 12 del migdia i arribarem amb grans èxits, eh? D'aquells nostàlgics, fins i tot d'altres èpoques. Boys Don't Cry, arriba el moment de The Cure.

0: Bon dia de nou, són les 12. Palafolls-Som denuncia la deixadesa al barri Sant Lluís i la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. El grup municipal de Palafolls-Som ha denunciat públicament l'estat de deixadesa, manca de neteja i abandonament que, segons afirmen, pateix el barri de Sant Lluís. La formació explica que fa setmanes que reben fotografies, vídeos i queixes dels veïns que senten que el seu barri s'està deixant enrere. A través d'unes imatges preses el passat 29 d'agost, el partit ha mostrat deficiències com ara instal·lacions esportives amb òxid, elements urbans trencats, brutícia, grafits, voreres deteriorades, paperes desbordades i arbres tallats que no s'han substituït. Des del partit assenyalen que no es tracta de demanar grans obres, sinó de cuidar el que ja existeix i mantenir els espais públics en condicions. La queixa més alarmant per part del grup a l'oposició és la presència de rates que no només apareixen a la via pública, sinó també a l'interior d'alguns domicilis. Concretament, s'alerta de dos casos al carrer Sant Josep. En un d'ells, la gravetat és tal que el resident ha hagut de marxar provisionalment de casa seva davant la invasió d'arrossegadors, excrements i urins que es fiquen per tot arreu. Segons detallen, els animals han malmès els motors de la rentadora i la nevera i fins i tot s'han menjat els estors de les finestres. La portaveu de Palafolls-Som, Mònica Armada, ha criticat la gestió de l'equip de govern i la manca d'informació cap a l'oposició. Assegura que el consistori té constància de la problemàtica des de fa temps.
1: Els veïns del barri de Sant Lluís demanen ajuda. Hi ha dos casos molt greus al carrer Sant Josep. Un en especial gravíssim, ha tingut que sortir de la vivenda. Té urins, excrements, les rates se li fiquen absolutament a tot arreu. Ha llençat la rentadora, la nevera, perquè se li fiquen els motors i els fan malbé, s'ha menjat inclús pues, els estors de les finestres. Tot això, l'Ajuntament és conscient des del 2025 que es van reunir 99 firmes i se li van entregar a l'alcalde. Nosaltres d'això no en sabem res, ningú ens ha explicat res, no ens explica què s'està fent. No hi ha una actuació especial en aquest domicili fins fa uns dies que s'ha apropat a la persona que posa els verins a parlar amb una de les veïnes.
0: Per part de l'Ajuntament, s'ha informat que han visitat en diverses ocasions aquests habitatges. Segons el consistori, tant la tècnica de Medi Ambient com la de Serveis Socials han visitat aquestes cases per conèixer la situació, tot i que no van aconseguir posar-se en contacte amb els veïns. També van a l'empresa de plagues i, tot i no detectar un augment considerable de rates, van assegurar que reforçaria la derratització a la zona. Des de l'Ajuntament han assegurat que s'està treballant des de tots els fronts per acabar amb la problemàtica d'aquests veïns. D'aquesta manera, entre altres, ja s'ha procedit a col·locar verí als embornals i també a les clavegueres.

0: Teniu aquesta notícia ja disponible a www.radiopalafolls.cat i també molt pròximament a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, l'informatiu migdia.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Doncs ja veus que aquí muntem la festa ràpid, eh? A bon ritme i creant la banda sonora original d'un inici de mes com el d'avui, 1 de setembre, en directe des de Ràdio Palafolls, jugant al de gorra. Última hora fins a arribar a la 1 del migdia amb l'ajuda de Daddy Yankee i el seu Bizarrap. Doncs hem obert aquesta darrera última hora. I seguirem amb música dels 90, amb Fastball, The Way.

Quanta raó, eh? Sí, efectivament, l'estiu passa molt ràpid. Massa ràpid, diria jo. I ja hem començat el mes de setembre. En un no-res, els nens i nenes comencen l'escola. I després de la festa major, s'acaba l'estiu. N'hi ha que ho volen, eh? Això sí. I és que amb aquesta xafogó que hem viscut aquest estiu de rècord, déu-n'hi-do. Sigui com sigui, nosaltres aquests dies ens resistim a tancar el de gorra i encara cuegen alguns premis que pots aconseguir, com el d'avui. Aquest pack d'esmorzars, que consisteix en un esmorzar per dues persones al bar Cafeteria Dàlia, amb un esmorzar per dues persones a la Cafeteria Can Mateu i un altre esmorzar per dues persones, en aquest cas per emportar, a la Pastisseria Sant Jordi. Tot això en un sol premi. Tres en un. El que ens hauries de contestar és aquesta pregunta. Avui, jugant amb aquells moments infantils, hauries de seguir aquesta cançó. Plou i fa sol. Com continua? Amb una frase, ja em conformo. Com continua aquesta cançó? Plou i fa sol. Si encara no has participat, tens una mitja horeta, eh? Et deixo uns 30 minuts per poder participar. Envia'ns la resposta per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Si vols, també pots participar a través d'un WhatsApp, al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls. L'he repetit mil vegades, però un cop més perquè puguis participar és el 607 64 65 66. I si no, ens truques directament a la ràdio. El telèfon fixa d'aquesta emissora és el 93 761 4701. Si la resposta és correcta, t'afegim a la base de dades. I atenció, perquè això no és tot. A final del programa, el que farem és trucar en directe al guanyador o guanyadora. Va, i et diré ja la contrasenya. Avui el que hauràs de dir quan aixequis el telèfon, quan truquem en directe al guanyador o guanyadora, el primer que haurà de dir quan aixequi el telèfon és: hola, Jordi. Avui ho farem senzill, ras i curt. Tot allò que hem dit que no pots dir, avui sí. La contrasenya és la salutació directament. Hola, Jordi. Això és el primer que hauràs de dir quan aixequis el telèfon i t'emportes el pack d'esmorzars. Per tant, ja tens la contrasenya, eh? Si l'has de memoritzar, apunta-la, però avui, si et truquem en una estoneta, quan aixequis el telèfon, el primer que hauràs de dir és: hola, Jordi, i ja ho tindríem. Esperem les teves respostes, esperem que memoritzis la contrasenya i en una estoneta sortim de dubtes. Recorda, com continua aquesta cançó infantil? Plou i fa sol. Participa, recorda la contrasenya i sortim de dubtes en qüestió de mitja horeta, una miqueta més. Però nosaltres aprofitarem el temps i volem compartir amb tu més èxits, com aquest You Need to Calm Down. Estem parlant de Taylor Swift.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salí Cru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls, 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda, amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de festa major a partir de 2:15 de 10 del vespre al Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 2:15 de la nit, castell de focs de festa major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
2: Si algú et pregunta, recorda, escoltes Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: Les 12 i 26 minuts. El temps corre per jugar al de gorra mentre nosaltres seguim creant la banda sonora original d'aquest inici del mes. Amb Matt Bianco, aquest Don't Blame Me on That Girl. Doncs això, sumem minuts musicals. En una estoneta arriba el doctor Prats, però abans, més música.
1: Ràdio Palafolls. 107.7

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: Oh boy.

i que l'ajuda de Sabrina Carpenter, amb el seu èxit aquest Man Child, ens serveixi per fer un últim recordatori, últimíssim, perquè en un no res tanquem línies, tanquem respostes i truquem al guanyador, però encara hi ets a temps. Si t'acabes d'incorporar ara mateix al de gorra de Ràdio Palafolls, mal fet, perquè ja portem des de les 10 del matí, compartint bona música amb tots vosaltres i jugant al de gorra. Però no està tot perdut, encara hi ets a temps. Avui pots aconseguir el pack d'esmorzars, que consisteix en un esmorzar per emportar de la pastisseria Sant Jordi, un esmorzar, en aquest cas per seure a taula a les instal·lacions de Can Mateu, i un esmorzar també per dues persones al bar Cafeteria Dàlia, a la plaça Major. Tres esmorzars per llepar-se'n els dits, que poden ser teus. Tres premis en un, avui si jugues al de gorra. I què has de fer? Doncs primer, si encara no ho has fet, respondre a aquesta pregunta. Volem que segueixis la cançó popular. Atenció, Para bé l'orella. Si comencem així... Plou i fa sol... Com continua? Plou i fa sol... Què passa quan plou i fa sol, segons la cançó popular? Doncs això és el que volem que ens diguis. La resposta, encara uns 10 minuts, la pots enviar a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607 64 65 66. També, com sempre, pots participar per correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat i també pots participar trucant directament al telèfon de la ràdio al 93 761 4701. En una estoneta, en 10 minuts, truquem al guanyador o guanyadora. Imprescindible que ens agafeu el telèfon, per tant, el telèfon que ens hi poseu, que sàpigues què és el que pots agafar. I si ens l'agafes, és a dir, si no surt el contestador, si òbviament contestes, el primer que has de dir quan aixequis el telèfon és la contrasenya. I la contrasenya d'avui és aquesta. Hola, Jordi. Directament, una salutació. Hola, Jordi. I t'emportes el premi. Vinga, va, que tens 10 minuts. Jo ja he fet aquest últim recordatori. La pròxima vegada que escoltem aquesta sintonia serà ja per trucar la persona guanyadora. Recorda la contrasenya, Hola, Jordi, i t'emportes aquest pack per esmorzar. Tres esmorzars en un avui, Aprofita la situació. Lemon Tree, ara el que sona a la ràdio són els Fools Garden.

0: Doncs per arribar a aquests tons no tothom hi arriba, eh? És una de les grans de la música internacional amb aquest Best Things I Never End. El videoclip, de fet, apareix amb vestit de casament i roba interior. Imagineu-vos la dimensió d'aquest videoclip amb una de les grans, com dèiem, Beyoncé. 12 minuts i arribem a la una del migdia. Publicitat i tornem amb Pablo López acompanyat de Juanes.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a

0: És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
3: Escoltes Ràdio Palafolls.

0: Doncs ja veieu quin ritme, eh? Breakaway, un clàssic que ens ha portat fins al 83 amb la veu de Tracy Ullman. 5 minuts, només 5 minuts ens separen de la una del migdia. Va, que no ens enganxi el toro. Arriba el moment de resoldre el de gorra d'avui. Doncs sí, és el torn de fer la trucada a la persona guanyadora del sorteig. Fa una estoneta hem tancat línies i hem tret el guanyador o guanyadora. Això sí, el que haurà de fer ara mateix és agafar-nos el telèfon i dir-nos la contrasenya. Avui que jugàvem amb una cançó popular, Plou i fa sol, com continuava? Doncs les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes van de dol, si no m'equivoco. Però vaja, amb les bruixes es pentinen, ja ens donàvem per convençuts. Aquesta era la resposta. I atenció a la contrasenya, perquè ara quan et truquem, quan agafis el telèfon, el primer que hauràs de dir simplement és això: hola Jordi. Són dues paraules que et donen el premi. Hola Jordi, directament t'emportes el premi. Va, tothom conscient del telèfon que ens heu donat? Jo ara mateix ja estic trucant. Per tant, si sona el telèfon, hola Jordi, és el que heu de dir. Simplement això: hola Jordi, i t'emportes el pack d'esmorzars. Vinga, el primer que haurem de fer és agafar línia, òbviament. I ara m'has de dir hola Jordi, ja està. Dos tons. Va.
1: Hola Jordi.
0: Sí, efectivament. Vaja, aquest to d'incredulitat, de pregunta.
1: Sí, perquè no estava segur.
0: No pateixis, cap problema. Així ja dissimulem una miqueta, però òbviament la resposta és correcta. Amb qui parlo, sisplau?
1: Amb Toni.
0: Doncs, Toni, òbviament sóc en Jordi Pratsavalls, et truco en directe des de Ràdio Palafolls, és per donar-te una bona notícia, i és que t'emportes l'esmorzar, el pack d'esmorzars, tres esmorzars en un. Moltes felicitats.
1: Moltes gràcies, eh?
0: Gràcies a tu, Toni. T'esperem aquí, com sempre, per venir a buscar el teu premi. Gràcies.
1: I bona festa major.
0: Igualment, bona festa major per tothom. Gràcies, Toni. Una abraçada.
1: Vinga,
0: adéu-siau.
1: Igualment.
0: Adéu. Doncs mira, hi hem posat allò, cosetxa pròpia, que n'hi diuen. Hola, Jordi? Però sí, la resposta era la contrasenya. Aquesta era la contrasenya que buscàvem. Per tant, en Toni s'emporta el pack d'esmorzars, felicitant a tothom la festa major. Aquesta tarda nosaltres ens hi tornarem a posar de gorra express a partir de les 4 de la tarda. I fent una miqueta de resum, dir-te també que demà dimecres tornarem a jugar al de gorra de la manera habitual, la que tots coneixem, a partir de les 10 del matí. Ara deixem pas a la nostra companya Melina Morilla, que ens resumeix tota la informació dels butlletins horaris a l'informatiu migdia de Ràdio Palafolls. Acaba de passar molt bona jornada, una abraçada gegant i fins aviat. Adéu-siau.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: L'educació postural i la gimnàstica de manteniment per la gent gran frega el centenar d'inscrits de cara al nou curs que començarà aquest setembre coincidint amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta adreçada a majors de 60 anys s'ha consolidat com un dels serveis més demanats, mostrant un èxit total. Des de la regidoria de gent gran s'ha enviat un missatge de tranquil·litat als veïns que estan provisionalment a la llista d'espera, recordant que hi sol haver mobilitat al llarg dels mesos. Aquestes trobades destaquen pel seu gran component de socialització i es realitza mitjançant exercicis de manteniment amb pilotes, bastons o bandes elàstiques.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest 1 de setembre del 2026. Les notícies del dia d'avui les avancem ara mateix en titulars. Palafolls Home denuncia públicament en xarxes socials la deixadesa del barri de Sant Lluís i també la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. La formació ha mostrat imatges on s'ensenyen deficiències com elements urbans trencats, brutícia, grafits i voreres deteriorades. També destacar la presència d'arrossegadors al carrer Sant Josep. Des de l'Ajuntament, però, s'ha assegurat que s'està treballant des de tots els fronts, reforçant la derratització a la zona i col·locant verí directament a les clavegueres per acabar amb aquesta problemàtica.

I Marina Lani, Televisió de Catalunya, es preparen per organitzar aquest cap de setmana un nou supercap de setmana del Club SX3. La promoció especial que es durà a terme els dies 5 i 6 de setembre permet l'accés gratuït de fins a 4 nens amb el carnet en vigor per cada entrada d'adult adquirida al parc aquàtic. És a dir, un adult compra l'entrada a Marina Land i poden entrar 4 nens que tinguin el carnet del Club Super 3. Per poder accedir a aquest avantatge és obligatori fer la reserva de forma anticipada per internet. Des de l'organització s'ha recomanat que l'arribada dels visitants es faci de manera esglaonada per facilitar l'entrada fluida a l'equipament.

I avui també marxarem cap a Malgrat de Mar perquè la prohibició d'aparcar el camí de la Pomareda o la platja de les Fàbriques no s'aplicarà de forma efectiva fins a finals d'aquest mes. El consistori ha informat que les feines per instal·lar els pals de fusta i cordes que han d'impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta intervenció respon a un requeriment legal de l'Estat que administra el domini públic marítimo-terrestre mitjançant el Ministeri per la Transició Ecològica. La llei de costes vigent és molt clara i prohibeix explícitament l'estacionament de vehicles motoritzats en qualsevol espai que tingui la consideració legal de platja.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda augmentarà la nuvolositat, que estarà formada per núvols alts i baixos que podran arribar a mig tapar el cel. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos força 2 a 3, puntualment 4 de component sud i sud-oest. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 28 als 31 graus. A Palafolls el dia estarà nuvolat, amb temperatures màximes que baixen també fins als 30 graus i mínimes que pujaran fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 1 de setembre, el primer informatiu d'aquest mes, i ho fem parlant, entre altres, de l'educació postural per la gent gran, perquè ha fregat el centenar d'inscrits de cara al nou curs. L'Ajuntament s'està preparant ja per reprendre aquest mes de setembre les sessions d'educació postural i gimnàstica de manteniment, adreçades específicament a la gent gran del nostre poble, fent-les coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta gratuïta, pensada per veïns majors de 60 anys, s'ha consolidat com un dels serveis més demanats i l'èxit de la convocatòria d'aquest any ha estat total. La regidora de Gent Gran, Marta Labarta, ha confirmat la gran acollida d'aquest curs. A la vegada, també ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a aquells veïns que estan temporalment a la llista d'espera, recordant que acostuma a haver-hi mobilitat al llarg dels mesos.
1: Sí, doncs enguany hem arribat gairebé als 100 inscrits, les 99 preinscripcions hem tingut. Això és tot un èxit, malauradament això implica que hi ha hagut gent que s'ha quedat sense plaça. De totes maneres, la llista d'espera durant l'any és molt dinàmica, sempre hi ha altes i baixes, a vegades doncs, per temes personals, temes de salut, el que sigui, doncs es van acabant ajustant, i durant l'any doncs sempre tenim, pràcticament cada mes tenim altes i tenim baixes. Vull dir que jo crec que al final tothom podrà gaudir d'aquesta activitat, que és una activitat superbona.
0: Més enllà del benefici físic i dels exercicis de manteniment que es fan amb pilotes, bastons o bandes elàstiques, la regidora ha destacat el fort component de socialització que tenen aquestes trobades.
1: I a més dona com un punt, no?, de cohesió molt important. L'any passat vam canviar de monitor i ell sempre fa una mica de por, no? I en canvi doncs ha sigut un èxit. El noi que tenim ara, en Joan, és maquíssim, però és que l'Adrià també era amb un sol, i de fet l'Adrià de tant en tant encara ens ve a visitar, i perquè és el que deia, no? L'activitat és molt bona, no només és la gimnàstica en aquest cas, no? Aquesta educació postural tan important per la gent gran, sinó també aquest grup que es forma, aquest grup humà entre els veïns i les veïnes de Palafolls, entre el monitor, no? És super xulo, i penso que una activitat capdalt per la gent gran del nostre municipi.
0: L'activitat, que s'allargarà de setembre a juny, mantindrà les sessions habituals de dilluns i dimecres de cada setmana. Per facilitar l'assistència de tothom, també es mantenen els tres grups de treball en dues instal·lacions diferents. D'una banda, el grup de 8:45 del matí, el Forroll, i d'altra banda, els grups de 9:45 i de 10:45, que ho fan al Palauet. Parlem ara d'altres qüestions, i és que Palafolls Som ha denunciat la deixadesa del barri Sant Lluís i també la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. El grup municipal a l'oposició de Palafolls Som ha denunciat públicament l'estat de deixadesa, manca de neteja i abandonament que, segons afirmen a les seves xarxes socials, pateix el barri de Sant Lluís. La formació explica que fa setmanes que reben fotografies, vídeos i queixes de veïns que senten que el seu barri s'està deixant enrere. A través d'unes imatges preses el passat 29 d'agost, el partit ha mostrat deficiències com ara instal·lacions esportives amb òxid, elements urbans trencats, brutícia, grafits, voreres deteriorades, papereres desbordades i arbres tallats que no s'han substituït. Des de Palafolls Som assenyalen que no es tracta de demanar grans obres, sinó de cuidar el que ja existeix i mantenir els espais públics en condicions. La queixa més alarmant que diu que fa el grup a l'oposició és la presència de rates, que no només apareixen a la via pública, sinó també a l'interior d'alguns domicilis del barri. Concretament, s'alerta de dos casos al carrer Sant Josep. En un d'ells, la gravetat és tal que el resident ha hagut de marxar, segons diuen, provisionalment de casa seva, davant la invasió d'arrossegadors, excrements i urins. La portaveu de Palafolls-SOM, Mònica Armada, ha criticat la gestió de l'equip de govern i també la manca d'informació cap a l'oposició. Assegura que el consistori té constància d'aquesta problemàtica des de fa temps.
2: Els veïns del barri de Sant Lluís demanen ajuda. Hi ha dos casos molt greus al carrer Sant Josep. Un en especial gravíssim, ha tingut que sortir de la vivenda. Té orins, excrements, les rates se li fiquen absolutament a tot arreu, ha llençat la rentadora, la nevera, perquè se li fiquen els motors i els fan malbé, s'ha menjat inclús pues, els estors de les finestres. Tot això, l'Ajuntament és conscient des del 2025 que es van reunir 99 firmes i se li van entregar a l'alcalde. Nosaltres d'això no en sabem res, ningú ens ha explicat res, no ens explica què s'està fent. No hi ha una actuació especial en aquest domicili fins fa uns dies que s'ha apropat a la persona que posa els verins a parlar amb una de les veïnes.
0: Per part de l'Ajuntament s'ha informat que han visitat en diverses ocasions els habitatges. Segons el consistori, tant la tècnica de medi ambient com també la de serveis socials han anat per conèixer la situació, tot i que no van aconseguir posar-se en contacte amb els veïns. També van anar a l'empresa de plagues i, tot i no detectar un augment considerable de rates, van assegurar que reforçaria la desratització en aquesta zona. Des de l'Ajuntament també han assegurat que s'està treballant des de tots els fronts per acabar amb la problemàtica dels veïns. D'aquesta manera, entre altres, ja s'ha procedit a col·locar verí als embornals i també a les clavegueres. I seguim parlant d'altres notícies, en aquest cas relacionades amb l'estiu, perquè arriba un nou supercap de setmana del Club Super 3 a Marineland. Marineland i Televisió de Catalunya tornen a unir-se aquest cap de setmana per celebrar el supercap de setmana del Club SX3. Aquesta iniciativa, que es durà a terme aquest dissabte 5 de setembre i diumenge dia 6, s'ha convertit en una cita que reuneix centenars de famílies en el parc aquàtic. La promoció d'aquest cap de setmana permet que per la compra d'una entrada sola d'adult puguin accedir al parc de manera totalment gratuïta fins a 4 nens o nenes que tinguin el carnet del Club SX3 en vigor. Per poder accedir a aquest avantatge és imprescindible fer la gestió de forma anticipada a través d'internet per seleccionar el dia exacte de la visita, perquè cada infant ha de disposar de la seva pròpia entrada gratuïta. Posteriorment, un cop s'arribi al parc, només caldrà presentar els carnets vigents de l'SX3 a les taquilles per poder validar l'accés. Per evitar estacionaments incorrectes o perillosos als vorals i camins propers, es recorda la prohibició d'aparcar, de no aparcar, en aquestes zones i també en zones no habilitades. A la vegada, es recomana als visitants arribar de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida i gaudir al màxim de la jornada d'aigua i tobogans. I parlem d'altres estacionaments, però en aquest cas a Malgrat de Mar, perquè la prohibició d'aparcar al camí de la Pomareda es començarà a aplicar a finals de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la prohibició d'estacionar a la platja de les Fàbriques, o també al camí de la Pomareda, no entrarà en vigor fins a finals d'aquest mes de setembre. Segons ha detallat el consistori malgratenc, les tasques per instal·lar pals de fusta i cordes per impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat, que és qui administra el domini públic maritimo-terrestre, mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar, vinculada al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament malgratenc que bloquegi l'accés de vehicles motoritzats a aquest espai protegit. I és que la legislació de costes vigent és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terrenys que tinguin la consideració de platja, una catalogació que ha afectat directament diversos punts d'aquest recorregut del camí de la Pomareda.

Com és habitual, és moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, aquell 1 de setembre, parlàvem de pluges, perquè els aiguats van deixar 41 litres per metre quadrat i diverses afectacions en el nostre poble. Aquella matinada van caure a Palafolls 41 litres per metre quadrat d'aigua en poca estona. Aquestes precipitacions van afectar de diverses maneres el nostre poble. Entre elles, va haver una esllavissada en un dels carrers de Ciutat Jardí. Un cotxe va quedar atrapat per l'aigua acumulada al polígon de Marroquet. Va entrar aigua en alguns equipaments municipals, també com la biblioteca o el casal d'avis. A més, la pluja també va deixar afectacions en el trànsit, per exemple, a la zona d'obres de la nova rotonda. I és que en aquell moment no funcionaven els antics semàfors que regulaven el pas de vehicles en aquest punt del nostre poble. Des de l'Ajuntament van informar que tant la brigada com l'empresa de neteja i els ADF estaven treballant per restablir la normalitat. El 2021, fa ja 5 anys, Blanes doblava a l'agost les xifres d'ocupació del juliol. Eren bones dades pel que feia a l'ocupació turística a Blanes. Segons va informar el consistori, aquell agost es va acabar registrant una millora notable de les xifres en relació al juliol, un mes en què l'ocupació va caure després de les bones dades de Sant Joan. A Blanes, els hotels van registrar un 82% d'ocupació aquell agost, si bé d'entre els 9 establiments n'hi havia 2 que en aquell moment encara no havien pogut recuperar l'activitat habitual d'abans de la pandèmia. Pel que feia als càmpings, en aquell cas van obrir tots els del municipi i l'ocupació es va enfilar fins al 77%. I finalment, fa ja 10 anys, aturem la C32, enterrava la falta d'interès polític per salvar el medi ambient. Aquell 2016, la plataforma ciutadana, formada per entitats ecologistes de Blanes i Lloret, reactivava la maquinària contra el projecte de perllongament de l'autopista C32 i que, tal com estava previst, passaria pels paratges naturals que els ecologistes volen conservar. De fet, encara dia d'avui, 10 anys més tard, encara ho volen fer. Aquell dissabte es va fer un funeral simbòlic per representar el que consideraven una falta d'interès polític per salvar el bosc, la mobilitat a la zona i la dignitat democràtica, fent referència al cas Omís, que van fer en aquell moment les autoritats del resultat de la consulta popular. Ho han explicat des de la mateixa plataforma, segons van dir, durant l'enterrament simbòlic que va recórrer diferents carrers de Lloret. També es va parlar del recurs que la plataforma tenia previst presentar contra el projecte de traçat que el govern havia aprovat definitivament el 27 de juliol de l'any 2016.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company i meteoròleg de confiança, en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per aquest primer dia de setembre. Hola, Quim, bon dia.
1: El temps continua sense complicacions en aquest primer dia del mes de setembre, marcat per l'estabilitat i pel sol. Aquesta tarda, però, esperem que augmenti una mica la nuvolositat, que estarà formada, bàsicament, per núvols alts i mitjans, i, per tant, no esperem precipitació, però sí que tindrem alguns núvols més. Avui, amb temperatura màxima un pèl més baixa, tot i que les mínimes, ben al contrari, han pujat una mica en relació a la jornada d'ahir. Com dèiem, avui les màximes quedaran entre els 28 i els 30. Graus. De cara als pròxims dies, els mapes ens indiquen que, sobretot el cap de setmana, tornem a tenir calor molt intensa. Això vol dir que tornem a arribar als 35 graus a l'interior de la comarca i al prop de la costa, valors de 33, fregant els 34 graus. Per tant, calor que de moment no vol marxar, tot i que sembla que de cara a finals de la setmana vinent, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, el temps podria canviar amb precipitacions i també amb una baixada generalitzada i important de les temperatures. Mentre aquests dies no arriben, de moment la situació, com dèiem, continuarà marcada per la calor. Calor i per l'estabilitat també, la manca de pluges és evident a tota la comarca i en molts punts del país, i de moment, com dèiem, doncs poc ha de canviar, com a mínim durant una setmana i mitja, un parell de setmanes. D'entrada s'espera un temps estable, per tant aquesta tarda amb aquests núvols que augmentaran però sense pluges, i de cara a demà tres quarts del mateix, amb temperatures que de dia pujaran una mica, de nit poden baixar lleugerament però de dia seran una mica més altes. De cara a dijous i divendres es mantindrà exactament la mateixa situació, com a molt amb núvols prims, i amb els mapes d'avui, insisteixo, sembla que al cap de setmana tindrem una nova entrada càlida, l'enèsima entrada càlida d'aquesta temporada, que farà que els termòmetres disparin cap als 35, puntualment als 36 graus a l'interior de la comarca, sobretot de cara al diumenge. Per tant, temps estable, ambient càlid pels pròxims dies, a l'espera d'aquests possibles canvis de temps que ens arribarien de cara a mitjans de la pròxima setmana.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada. Entre altres, hem parlat de l'educació postural i també la gimnàstica de manteniment per la gent gran, que frega el centenar d'inscrits de cara al nou curs que començarà aquest setembre. Ho farà coincidint amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta gratuïta adreçada a majors de 60 anys s'ha consolidat com un dels serveis més demanats, mostrant un èxit total en la convocatòria. La regidora de Gent Gran, Marta Labart, ha enviat un missatge però de tranquil·litat als veïns que estan provisionalment a la llista d'espera, recordant que hi sol haver mobilitat al llarg dels mesos. Aquestes trobades destaquen pel seu gran component de socialització i es realitzen mitjançant exercicis de manteniment amb pilotes, bastons o bandes elàstiques. L'activitat s'allargarà de setembre a juny i mantindrà les sessions habituals els dilluns i els dimecres, distribuïdes en tres grups de treball, entre el local del Forroll a 8:45 del matí i també al pavelló del Palauet, en aquest cas a 9:45 i a 10:45 del matí. I hem parlat també de política, perquè Palafrugell-Som ha denunciat públicament a xarxes socials la deixadesa del barri Sant Lluís i la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. La formació ha mostrat imatges preses el passat 29 d'agost on es mostren deficiències com elements urbans trencats, brutícia, grafits i voreres deteriorades. També destaca la presència d'arrossegadors al carrer Sant Josep. En aquest cas, des de l'Ajuntament s'assegura que s'està treballant des de tots els fronts, reforçant la desratització a la zona i col·locant verí directament a les clavegueres per acabar amb aquesta problemàtica. I Marinel·lan i Televisió de Catalunya es preparen per organitzar aquest cap de setmana un nou supercap de setmana del Club SX3. La promoció especial que es durà a terme el 5 i 6 de setembre permet l'accés gratuït de fins a 4 nens amb el carnet en vigor per cada entrada d'adult adquirida al parc aquàtic. Per poder accedir a l'avantatge és obligatori fer la reserva de forma anticipada per internet per seleccionar el dia exacte de la visita, de manera que cada infant tingui el seu propi tiquet d'accés. L'organització recomana que l'arribada dels visitants es faci de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida a l'equipament. Així mateix, es recorda la prohibició d'estacionar de forma incorrecta o perillosa als vorals i camins propers, que no estan habilitats per evitar problemes de mobilitat.

0: I també avui hem parlat d'altres qüestions relacionades amb mobilitat, però en aquest cas amb el Grat de Mar, i és que la prohibició d'aparcar al camí de la Pomareda o a la platja de les Fàbriques no s'aplicarà de forma efectiva fins a finals d'aquest mes de setembre. El consistori ha informat que les feines per instal·lar els pals de fusta i cordes que han d'impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta intervenció respon a un requeriment legal de l'Estat que administra el domini públic marítimo-terrestre mitjançant el Ministeri per la Transició Ecològica. La llei de costes vigent és molt clara i prohibeix explícitament l'estacionament de vehicles motoritzats en qualsevol espai que tingui la consideració legal de platja. Es tracta d'una mesura que ha afectat directament diversos punts de tot el recorregut d'aquest camí litoral per garantir-ne la seva protecció. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 9 de setembre del 2026. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes aquestes notícies i moltíssimes més les teniu disponibles al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, estem a Facebook, també a Telegram i al nou canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salicru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls, 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda, amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling, a partir de les 7 de la tarda, a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de festa major, a partir de 2:15 del vespre, al Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 11:15 de la nit, castell de focs de festa major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026. La nostra.

0: arriba un nou super cap de setmana del Club Super 3 de Marineland. Marineland i Televisió de Catalunya tornen a unir-se aquest cap de setmana per celebrar el super cap de setmana del Club SX3. Aquesta iniciativa, que es durà a terme aquest dissabte 5 de setembre i diumenge dia 6, s'ha convertit en una cita que reuneix centenars de famílies en el parc aquàtic. La promoció d'aquest cap de setmana permet que per la compra d'una sola entrada d'adult puguin accedir al parc de manera totalment gratuïta fins a 4 nens o nenes que tinguin el carnet del Club SX3 en vigor. Per poder accedir a l'avantatge és imprescindible fer la gestió de forma anticipada a través d'internet per seleccionar el dia exacte de la visita, ja que cada infant ha de disposar de la seva pròpia entrada gratuïta. Posteriorment, un cop s'arribi al parc, només caldrà presentar els carnets vigents a les taquilles per validar l'accés. Per evitar estacionaments incorrectes o perillosos als vorals i camins propers, es recomana la prohibició d'aparcar en aquestes zones i en els espais no habilitats. A la vegada, es recomana als visitants arribar de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida i garantir al màxim i gaudir al màxim de la jornada d'aigua i tobogans. I seguim parlant d'estacionaments, però en aquest cas a Malgrat de Mar, perquè la prohibició d'aparcar al camí de la Pomareda es començarà a aplicar a finals d'aquest mes de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la prohibició d'estacionar en el camí de la Pomareda no entrarà en vigor fins a finals d'aquest mes. Segons ha detallat el consistori malgratenc, les tasques per instal·lar els pals de fusta i cordes per impedir físicament l'estacionament de cotxes es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat, que és qui administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar, vinculada al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament de Malgrat que bloquegi l'accés dels vehicles motoritzats en aquest espai protegit. La legislació de costes vigents és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terrenys que tinguin la consideració de platja, una catalogació que ha afectat directament diversos punts del recorregut del camí de la Pomareda.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'educació postural i la gimnàstica de manteniment per la gent gran frega el centenar d'inscrits de cara al nou curs que començarà aquest setembre coincidint amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta adreçada a majors de 60 anys s'ha consolidat com un dels serveis més demanats, mostrant un èxit total. Des de la regidoria de gent gran s'ha enviat un missatge de tranquil·litat als veïns que estan provisionalment a la llista d'espera, recordant que hi sol haver mobilitat al llarg dels mesos. Aquestes trobades destaquen pel seu gran component de socialització i es realitza mitjançant exercicis de manteniment amb pilotes, bastons o bandes elàstiques.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest 1 de setembre del 2026. Les notícies del dia d'avui les avancem ara mateix en titulars. Palafolls Home denuncia públicament en xarxes socials la deixadesa del barri de Sant Lluís i també la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. La formació ha mostrat imatges on s'ensenyen deficiències com elements urbans trencats, brutícia, grafits i voreres deteriorades. També destacar la presència d'arrossegadors al carrer Sant Josep. Des de l'Ajuntament, però, s'ha assegurat que s'està treballant des de tots els fronts, reforçant la derratització a la zona i col·locant verí directament a les clavegueres per acabar amb aquesta problemàtica.

I Marina Lani, Televisió de Catalunya, es preparen per organitzar aquest cap de setmana un nou supercap de setmana del Club SX3. La promoció especial que es durà a terme els dies 5 i 6 de setembre permet l'accés gratuït de fins a 4 nens amb el carnet en vigor per cada entrada d'adult adquirida al parc aquàtic. És a dir, un adult compra l'entrada a Marina Land i poden entrar 4 nens que tinguin el carnet del Club Super 3. Per poder accedir a aquest avantatge és obligatori fer la reserva de forma anticipada per internet. Des de l'organització s'ha recomanat que l'arribada dels visitants es faci de manera esglaonada per facilitar l'entrada fluida a l'equipament.

I avui també marxarem cap a Malgrat de Mar perquè la prohibició d'aparcar el camí de la Pomereda o la platja de les Fàbriques no s'aplicarà de forma efectiva fins a finals d'aquest mes. El consistori ha informat que les feines per instal·lar els pals de fusta i cordes que han d'impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta intervenció respon a un requeriment legal de l'Estat que administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant el Ministeri per la Transició Ecològica. La llei de costes vigent és molt clara i prohibeix explícitament l'estacionament de vehicles motoritzats en qualsevol espai que tingui la consideració legal de platja.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda augmentarà la nuvolositat, que estarà formada per núvols alts i baixos que podran arribar a mig tapar el cel. No s'esperen precipitacions, els vents seran fluixos força 2 a 3, puntualment 4 de component sud i sud-oest. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 28 als 31 graus. A Palafolls el dia estarà nuvolat, amb temperatures màximes que baixen també fins als 30 graus i mínimes que pujaran fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 1 de setembre, el primer informatiu d'aquest mes, i ho fem parlant, entre altres, de l'educació postural per la gent gran, perquè ha fregat el centenar d'inscrits de cara al nou curs. L'Ajuntament s'està preparant ja per reprendre aquest mes de setembre les sessions d'educació postural i gimnàstica de manteniment, adreçades específicament a la gent gran del nostre poble, fent-les coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta gratuïta, pensada per veïns majors de 60 anys, s'ha consolidat com un dels serveis més demanats i l'èxit de la convocatòria d'aquest any ha estat total. La regidora de Gent Gran, Marta Labarta, ha confirmat la gran acollida d'aquest curs. A la vegada, també ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a aquells veïns que estan temporalment a la llista d'espera, recordant que acostuma a haver-hi mobilitat al llarg dels mesos.
1: Sí, doncs enguany hem arribat gairebé als 100 inscrits, les 99 per inscripcions hem tingut. Això és tot un èxit, malauradament això implica que hi ha hagut gent que s'ha quedat sense plaça. De totes maneres, la llista d'espera durant l'any és molt dinàmica, sempre hi ha altes i baixes, a vegades doncs, per temes personals, temes de salut, el que sigui, doncs es van acabant ajustant, i durant l'any doncs sempre tenim, pràcticament cada mes tenim altes i tenim baixes. Vull dir que jo crec que al final tothom podrà gaudir d'aquesta activitat, que és una activitat superbona.
0: Més enllà del benefici físic i dels exercicis de manteniment que es fan amb pilotes, bastons o bandes elàstiques, la regidora ha destacat el fort component de socialització que tenen aquestes trobades.
1: I a més dona com un punt, no, de cohesió molt important. L'any passat vam canviar de monitor i allò sempre fa una mica de por, no? I en canvi doncs ha sigut un èxit. El noi que tenim ara, en Joan, és maquíssim, però és que l'Adrià també era amb un sol, i de fet l'Adrià de tant en tant encara ens ve a visitar, i perquè és el que deia, no? L'activitat és molt bona, no només és la gimnàstica en aquest cas, no? Aquesta educació postural tan important per la gent gran, sinó també aquest grup que es forma, aquest grup humà entre els veïns i les veïnes de Palafolls, entre el monitor, no? És super xulo, i penso que una activitat cabdal per la gent gran del nostre municipi.
0: L'activitat, que s'allargarà de setembre a juny, mantindrà les sessions habituals de dilluns i dimecres de cada setmana. Per facilitar l'assistència de tothom, també es mantenen els tres grups de treball en dues instal·lacions diferents. D'una banda, el grup de 8:45 del matí, el Forroll, i d'altra banda, els grups de 9:45 i de 10:45, que ho fan al Palauet. Parlem ara d'altres qüestions, i és que a Palafolls Som ha denunciat la deixadesa del barri Sant Lluís i també la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. El grup municipal a l'oposició de Palafolls Som ha denunciat públicament l'estat de deixadesa, manca de neteja i abandonament que, segons afirmen a les seves xarxes socials, pateix el barri de Sant Lluís. La formació explica que fa setmanes que reben fotografies, vídeos i queixes de veïns que senten que el seu barri s'està deixant enrere. A través d'unes imatges preses el passat 29 d'agost, el partit ha mostrat deficiències com ara instal·lacions esportives amb òxid, elements urbans trencats, brutícia, grafits, voreres deteriorades, papereres desbordades i arbres tallats que no s'han substituït. Des de Palafolls Som assenyalen que no es tracta de demanar grans obres, sinó de cuidar el que ja existeix i mantenir els espais públics en condicions. La queixa més alarmant que diu que fa el grup de l'oposició és la presència de rates, que no només apareixen a la via pública, sinó també a l'interior d'alguns domicilis del barri. Concretament, s'alerta de dos casos al carrer Sant Josep. En un d'ells, la gravetat és tal que el resident ha hagut de marxar, segons diuen, provisionalment de casa seva, davant la invasió d'arrossegadors, excrements i urins. La portaveu de Palafolls-Som, Mònica Armada, ha criticat la gestió de l'equip de govern i també la manca d'informació cap a l'oposició. Assegura que el consistori té constància d'aquesta problemàtica des de fa temps.
2: Els veïns del barri de Sant Lluís demanen ajuda. Hi ha dos casos molt greus al carrer Sant Josep, un en especial gravíssim, ha tingut que sortir de la vivenda, té urins, excrements, les rates se li fiquen absolutament a tot arreu, ha llençat la rentadora, la nevera, perquè se li fiquen els motors i es fan malbé, s'ha menjat inclús pues, els estors de les finestres. Tot això l'Ajuntament és conscient des del 2025 que es van reunir 99 firmes i se li van entregar a l'alcalde. Nosaltres d'això no en sabem res, ningú ens ha explicat res, no ens explica què s'està fent, no hi ha una actuació especial en aquest domicili fins fa uns dies que s'ha apropat a la persona que posa els verins a parlar amb una de les veïnes.
0: Per part de l'Ajuntament s'ha informat que han visitat en diverses ocasions els habitatges. Segons el consistori, tant la tècnica de medi ambient com també la de serveis socials han anat per conèixer la situació, tot i que no van aconseguir posar-se en contacte amb els veïns. També van anar a l'empresa de plagues i, tot i no detectar un augment considerable de rates, van assegurar que reforçaria la desratització en aquesta zona. Des de l'Ajuntament també han assegurat que s'està treballant des de tots els fronts per acabar amb la problemàtica dels veïns. D'aquesta manera, entre altres, ja s'ha procedit a col·locar verí als embornals i també a les clavegueres. I seguim parlant d'altres notícies, en aquest cas relacionades amb l'estiu, perquè arriba un nou supercap de setmana del Club Super 3 a Marineland. Marineland i Televisió de Catalunya tornen a unir-se aquest cap de setmana per celebrar el supercap de setmana del Club SX3. Aquesta iniciativa, que es durà a terme aquest dissabte 5 de setembre i diumenge dia 6, s'ha convertit en una cita que reuneix centenars de famílies en el parc aquàtic. La promoció d'aquest cap de setmana permet que per la compra d'una entrada sola d'adult puguin accedir al parc de manera totalment gratuïta fins a 4 nens o nenes que tinguin el carnet del Club SX3 en vigor. Per poder accedir a aquest avantatge és imprescindible fer la gestió de forma anticipada a través d'internet per seleccionar el dia exacte de la visita, perquè cada infant ha de disposar de la seva pròpia entrada gratuïta. Posteriorment, un cop s'arribi al parc, només caldrà presentar els carnets vigents de l'SX3 a les taquilles per poder validar l'accés. Per evitar estacionaments incorrectes o perillosos als vorals i camins propers, es recorda la prohibició d'aparcar, de no aparcar, en aquestes zones i també en zones no habilitades. A la vegada, es recomana als visitants arribar de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida i gaudir al màxim de la jornada d'aigua i tobogans. I parlem d'altres estacionaments, però en aquest cas a Malgrat de Mar, perquè la prohibició d'aparcar al camí de la Pomareda es començarà a aplicar a finals de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la prohibició d'estacionar a la platja de les Fàbriques, o també al camí de la Pomareda, no entrarà en vigor fins a finals d'aquest mes de setembre. Segons ha detallat el consistori malgratenc, les tasques per instal·lar pals de fusta i cordes per impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat, que és qui administra el domini públic maritimo-terrestre, mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar, vinculada al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament malgratenc que bloquegi l'accés de vehicles motoritzats a aquest espai protegit. I és que la legislació de costes vigent és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terrenys que tinguin la consideració de platja, una catalogació que ha afectat directament diversos punts d'aquest recorregut del camí de la Pomareda.

Com és habitual, és moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, aquell 1 de setembre, parlàvem de pluges, perquè els aiguats van deixar 41 litres per metre quadrat i diverses afectacions en el nostre poble. Aquella matinada van caure a Palafolls 41 litres per metre quadrat d'aigua en poca estona. Aquestes precipitacions van afectar de diverses maneres el nostre poble. Entre elles, va haver una esllavissada en un dels carrers de Ciutat Jardí. Un cotxe va quedar atrapat per l'aigua acumulada al polígon de Marroquet. Va entrar aigua en alguns equipaments municipals, també com la biblioteca o el casal d'avis. A més, la pluja també va deixar afectacions en el trànsit, per exemple, a la zona d'obres de la nova rotonda. I és que en aquell moment no funcionaven els antics semàfors que regulaven el pas de vehicles en aquest punt del nostre poble. Des de l'Ajuntament van informar que tant la brigada com l'empresa de neteja i els ADF estaven treballant per restablir la normalitat. El 2021, fa ja 5 anys, Blanes doblava a l'agost les xifres d'ocupació del juliol. Eren bones dades pel que feia a l'ocupació turística a Blanes. Segons va informar el consistori, aquell agost es va acabar registrant una millora notable de les xifres en relació al juliol, un mes en què l'ocupació va caure després de les bones dades de Sant Joan. A Blanes, els hotels van registrar un 82% d'ocupació aquell agost, si bé d'entre els 9 establiments. N'hi havia 2 que en aquell moment encara no havien pogut recuperar l'activitat habitual d'abans de la pandèmia. Pel que feia als càmpings, en aquell cas van obrir tots els del municipi i l'ocupació es va enfilar fins al 77%. I finalment, fa ja 10 anys, aturem la C32, enterrava la falta d'interès polític per salvar el medi ambient. Aquell 2016, la plataforma ciutadana, formada per entitats ecologistes de Blanes i Lloret, reactivava la maquinària contra el projecte de perllongament de l'autopista C32 i que, tal com estava previst, passaria pels paratges naturals que els ecologistes volen conservar. De fet, encara a dia d'avui, 10 anys més tard, encara ho volen fer. Aquell dissabte es va fer un funeral simbòlic per representar el que consideraven una falta d'interès polític per salvar el bosc, la mobilitat a la zona i la dignitat democràtica, fent referència al cas Omís, que van fer en aquell moment les autoritats del resultat de la consulta popular. Ho van explicar des de la mateixa plataforma, segons van dir, durant l'enterrament simbòlic, que va recórrer diferents carrers de Lloret. També es va parlar del recurs que la plataforma tenia previst presentar contra el projecte de traçat que el govern havia aprovat definitivament el 27 de juliol de l'any 2016. Thank you.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company i meteoròleg de confiança, en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per aquest primer dia de setembre. Hola, Quim, bon dia.
1: El temps continua sense complicacions en aquest primer dia del mes de setembre, marcat per l'estabilitat i pel sol. Aquesta tarda, però, esperem que augmenti una mica la nuvolositat, que estarà formada, bàsicament, per núvols alts i mitjans, i, per tant, no esperem precipitació, però sí que tindrem alguns núvols més. Avui, amb temperatura màxima un pèl més baixa, tot i que les mínimes, ben al contrari, han pujat una mica en relació a la jornada d'ahir. Com dèiem, avui les màximes quedaran entre els 28 i els 30. Un graus. De cara als pròxims dies, els mapes ens indiquen que, sobretot el cap de setmana, tornem a tenir calor molt intensa. Això vol dir que tornem a arribar als 35 graus a l'interior de la comarca i al prop de la costa, valors de 33, fregant els 34 graus. Per tant, calor que de moment no vol marxar, tot i que sembla que de cara a finals de la setmana vinent, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, el temps podria canviar amb precipitacions i també amb una baixada generalitzada i important de les temperatures. Mentre aquests dies no arriben, de moment la situació, com dèiem, continuarà marcada per la calor. Calor i per l'estabilitat també, la manca de pluges és evident a tota la comarca i en molts punts del país, i de moment, com dèiem, doncs poc ha de canviar, com a mínim durant una setmana i mitja, un parell de setmanes. D'entrada s'espera un temps estable, per tant aquesta tarda amb aquests núvols que augmentaran però sense pluges, i de cara a demà tres quarts del mateix, amb temperatures que de dia pujaran una mica, de nit poden baixar lleugerament però de dia seran una mica més altes. De cara a dijous i divendres es mantindrà exactament la mateixa situació, com a molt amb núvols prims, i amb els mapes d'avui, insisteixo, sembla que al cap de setmana tindrem una nova entrada càlida, l'enèsima entrada càlida d'aquesta temporada, que farà que els termòmetres disparin cap als 35, puntualment als 36 graus a l'interior de la comarca, sobretot de cara al diumenge. Per tant, temps estable, ambient càlid pels pròxims dies, a l'espera d'aquests possibles canvis de temps que ens arribarien de cara a mitjans de la pròxima setmana.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada. Entre altres, hem parlat de l'educació postural i també la gimnàstica de manteniment per la gent gran que frega el centenar d'inscrits de cara al nou curs que començarà aquest setembre. Ho farà coincidint amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta gratuïta adreçada a majors de 60 anys s'ha consolidat com un dels serveis més demanats, mostrant un èxit total en la convocatòria. La regidora de Gent Gran, Marta Labart, ha enviat un missatge però de tranquil·litat als veïns que estan provisionalment a la llista d'espera, recordant que hi sol haver mobilitat al llarg dels mesos. Aquestes trobades destaquen pel seu gran component de socialització i es realitzen mitjançant exercicis de manteniment amb pilotes, bastons o bandes elàstiques. L'activitat s'allargarà de setembre a juny i mantindrà les sessions habituals els dilluns i els dimecres, distribuïdes en tres grups de treball, entre el local del Forroll a 8:45 del matí i també al pavelló del Palauet, en aquest cas a 9:45 i a 10:45 del matí. I hem parlat també de política perquè Palafolls-Som ha denunciat públicament a xarxes socials la deixadesa del barri Sant Lluís i la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. La formació ha mostrat imatges preses el passat 29 d'agost on es mostren deficiències com elements urbans trencats, brutícia, grafits i voreres deteriorades. També destaca la presència d'arrossegadors al carrer Sant Josep. En aquest cas, des de l'Ajuntament s'assegura que s'està treballant des de tots els fronts, reforçant la desratització a la zona i col·locant verí directament a les clavegueres per acabar amb aquesta problemàtica. I Marinelan i Televisió de Catalunya es preparen per organitzar aquest cap de setmana un nou supercap de setmana del Club SX3. La promoció especial que es durà a terme el 5 i 6 de setembre permet l'accés gratuït de fins a 4 nens amb el carnet en vigor per cada entrada d'adult adquirida al parc aquàtic. Per poder accedir a l'avantatge és obligatori fer la reserva de forma anticipada per internet per seleccionar el dia exacte de la visita, de manera que cada infant tingui el seu propi tiquet d'accés. L'organització recomana que l'arribada dels visitants es faci de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida a l'equipament. Així mateix, es recorda la prohibició d'estacionar de forma incorrecta o perillosa als vorals i camins propers, que no estan habilitats per evitar problemes de mobilitat.

0: I també avui hem parlat d'altres qüestions relacionades amb mobilitat, però en aquest cas amb el Grat de Mar, i és que la prohibició d'aparcar al camí de la Pomareda o a la platja de les Fàbriques no s'aplicarà de forma efectiva fins a finals d'aquest mes de setembre. El consistori ha informat que les feines per instal·lar els pals de fusta i cordes que han d'impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta intervenció respon a un requeriment legal de l'Estat que administra el domini públic marítimo-terrestre mitjançant el Ministeri per la Transició Ecològica. La llei de costes vigent és molt clara i prohibeix explícitament l'estacionament de vehicles motoritzats en qualsevol espai que tingui la consideració legal de platja. Es tracta d'una mesura que ha afectat directament diversos punts de tot el recorregut d'aquest camí litoral per garantir-ne la seva protecció. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 9 de setembre del 2026. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes aquestes notícies i moltíssimes més les teniu disponibles al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, estem a Facebook, també a Telegram i al nou canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'educació postural per la gent gran de Palafolls frega el centenar d'inscrits pel nou curs. L'Ajuntament es prepara per reprendre aquest mes de setembre les sessions d'educació postural i gimnàstica de manteniment adreçades especialment a la gent gran del nostre municipi, fent-les coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta gratuïta, pensada per veïns majors de 60 anys, s'ha consolidat ja com un dels serveis més demanats i l'èxit de la convocatòria d'aquest any ha estat total. La regidora de Gent Gran de Palafolls, Marta Labart, ha confirmat la gran acollida del curs. A la vegada ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a aquells veïns que estan temporalment a la llista d'espera, recordant que acostuma a haver-hi mobilitat al llarg dels mesos.
1: Sí, doncs enguany hem arribat gairebé als 100 inscrits, les 99 per inscripcions hem tingut. Això és tot un èxit, malauradament això implica que hi ha hagut gent que s'ha quedat sense plaça. De totes maneres, la llista d'espera durant l'any és molt dinàmica, sempre hi ha altes i baixes. A vegades doncs, per temes personals, temes de salut, el que sigui, doncs es van acabant ajustant i durant l'any doncs sempre tenim, pràcticament cada mes tenim altes i tenim baixes. Vull dir que jo crec que al final tothom podrà gaudir d'aquesta activitat, que és una activitat superbona.
0: Més enllà del benefici físic i dels exercicis de manteniment que es fan amb pilotes, bastons o bandes elàstiques, la regidora ha destacat el fort component de socialització que tenen totes aquestes trobades.
1: I a més dona com un punt no, de cohesió molt important. L'any passat vam canviar de monitor i allò sempre fa una mica de por, no? I en canvi doncs ha sigut un èxit. El noi que tenim ara, en Joan, és maquíssim, però és que l'Adrià també era amb un sol, i de fet l'Adrià de tant en tant encara ens ve a visitar, i perquè és el que deia, no? L'activitat és molt bona, no només és la gimnàstica en aquest cas, no? Aquesta educació postural tan important per la gent gran, sinó també aquest grup que es forma, aquest grup humà entre els veïns i les veïnes de Palafolls, entre el monitor, no? És super xulo i penso que una activitat capdalt per la gent gran del nostre municipi.
0: En aquest sentit, el curs passat es va viure un canvi de professor, tal com comentava Marta Labart, amb la incorporació d'en Joan, una transició que ha funcionat a la perfecció i amb molt bona valoració. L'activitat, que s'allargarà de setembre a juny, mantindrà les sessions habituals de dilluns i dimecres de cada setmana. Per facilitar l'assistència de tothom, es mantenen els tres grups de treball en dues instal·lacions diferents. D'una banda, el grup de 8:45 del matí, al Forroll, i d'altra banda, els grups de 9:45 del matí i 10:45 al Palauet.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Posa atenció, aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Ja hi tornem a ser, mica en mica anem esgotant les tardes del Degorra Express, però encara tenim regals per oferir-vos i per jugar amb vosaltres aquestes tardes d'estiu. Avui, 1 de setembre, amb un nou regal, però abans hem de dir qui s'emporta les entrades a Marineland que sortejàvem just ahir a la tarda per dir-nos amb quin número sortien les fitxes de casa per començar a jugar en el joc del parxís. Doncs bé, tots heu encertat, és el número 5 i un guanyador, en aquest cas en Gerard Sánchez, que s'emporta aquestes entrades al Marineland. Enhorabona, Gerard, t'esperem aquí per venir a buscar el teu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda, on pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Per començar el setembre, com cal, en remull, descansant, acompanyat de qui tu vulguis i en complet relax. Això sí, ens hauràs de respondre a una senzilla pregunta. Avui, doncs, pensant en l'Arc de Sant Martí. De fet, tots ens hem quedat meravellats, quan després de la pluja veiem aquest arc de Sant Martí reflexat al cel, per exemple, de Palafolls o de qualsevol altre lloc. Però algun cop t'has parat a pensar quants colors composen l'arc de Sant Martí? Busquem un número, i precisament aquesta és la resposta. Quants colors composen l'arc de Sant Martí? Una xifra, un número que et pot fer guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel de l'Evenia Olympic Resort a Lloret de Mar.
2: Ja pots participar al Degorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Degorra!

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Fruiteries, entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges...
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia, de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges, de 12 a 13, a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 1 de setembre, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi apuntant a l'agenda activitats de festa major. Aquest vespre, per exemple, hi ha la ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salicru. Porta per títol La filoxera ens ha mort els ceps, 1888, Palafolls. El punt de sortida és a les 7 de la tarda des de la plaça de l'Ajuntament de Palafolls. Demà dimecres hi ha mostra de twirling. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet a càrrec del twirling Palafolls. El dijous ja és l'hora del pregó de festa major. Serà a 9:45 de la nit al Palauet, amb entrada lliure fins a complir aforament. Tot seguit, hi haurà cercavila des del Palauet fins a arribar a la plaça de Popi, per acabar a 10:45 de la nit amb castell de focs de festa major. Després, hi haurà els concerts de l'Altar Festa, just després del castell de focs, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK, i Brou. El dijous comencen els sopars a la fresca, com cada nit, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça de les Valls d'Ax. A les 7 també començarà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo, a càrrec del Club Patí Palafolls i el Correbars. Per tots aquells inscrits, sortida des de la plaça de les Valls d'Ax i a càrrec de Diables Folls. També tindrem una nova nit de l'Altar Festa a partir de les 11 del vespre a la plaça de Popi, amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco.
0: No t'ho perdis.
1: El dissabte, a les 11 del matí, es farà una sessió de correjocs amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo. I a la tarda es celebrarà el tercer campionat de botifarra al Casal d'Avis a partir de les 3 de la tarda i organitzat per la penya barcelonista de Palafolls. A la tarda és el torn de la Diada Castellera, serà a partir de les 6 de la tarda a la plaça Major amb els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i també els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. Nova nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax i a la nit Correfoc. Serà a partir de les 9 amb una tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a arribar a la plaça Major i on aproximadament mitja hora més tard començarà el Correfoc. I l'última nit de l'Alterfesta estarà protagonitzada per Hader, Tapeo i DJ Roler des de les 11 del vespre a plaça Popi. El diumenge serà el torn de la campanya de donació de sang a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls o d'una nova edició de la trobada de puntaires al Parc Joaquim Ruïra des de les 10 del matí. Per cert, que a les 10 del matí també hi haurà plantada de gegants a la plaça del Fòrum Palatiolo per començar una hora més tard la cercavila gegantera. Al vespre hi haurà la festa de l'esport al Palauet a partir de les 7 i una nova nit dels sopars a la fresca per acabar amb el vespreig amb Ricky Fargas i l'11 ideal. Serà a partir de les 8 del vespre a la plaça de les Valls d'Ax.
0: No t'ho perdis.
1: Deixem les activitats de festa major aquí, busquem més propostes, per exemple, a Pineda. Demà passat es reprèn el grup de suport a la lactància materna que es fa els quets dies al Centre Cívic de Poble Nou. Dijous, una nova sessió a partir de les 10 del matí, una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Anem ara fins al municipi de Calella. El pròxim 4 de setembre s'inicien les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya en aquest municipi, amb diferents exhibicions fins al 13 de setembre a diferents places i carrers de Calella. Si anem fins a Tordera, destacarem també les festes del veïnat de Fibra Color, que celebren aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, amb diferents activitats, i acabarem parlant també de les propostes culturals a Blanes. Aquest pròxim dijous hi ha una nova sessió dels dijous de música en viu organitzat per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Serà a partir de 9:45 del vespre amb l'actuació en directe de Marc Anglerí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Ja hi tornem a ser. Mica en mica anem esgotant les tardes del Dagorra Express, però encara tenim regals per oferir-vos i per jugar amb vosaltres aquestes tardes d'estiu. Avui, 1 de setembre, amb un nou regal. Però abans, hem de dir qui s'emporta les entrades a Marineland que sortejàvem just ahir a la tarda per dir-nos amb quin número sortien les fitxes de casa per començar a jugar en el joc del parxís. Doncs bé, tots heu encertat, és el número 5 i un guanyador. En aquest cas, en Gerard Sánchez, que s'emporta aquestes entrades al Marineland. Enhorabona, Gerard, t'esperem aquí per venir a buscar el teu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda, on pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Per començar el setembre, com cal, en remull, descansant, acompanyat de qui tu vulguis i en complet relax. Això sí, ens hauràs de respondre a una senzilla pregunta. Avui, doncs, pensant en l'arc de Sant Martí. De fet, tots ens hem quedat meravellats, quan després de la pluja veiem aquest arc de Sant Martí reflexat al cel, per exemple, de Palafolls o de qualsevol altre lloc. Però algun cop t'has parat a pensar quants colors composen l'arc de Sant Martí? Busquem un número, i precisament aquesta és la resposta. Quants colors composen l'arc de Sant Martí? Una xifra, un número que et pot fer guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel de l'Evenia Olympic Resort a Lloret de Mar.
2: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Dagorra!

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges...
2: Busques
3: la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
2: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat. Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.

0: Palafolls denuncia la deixadesa al barri Sant Lluís i la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. El grup municipal de Palafolls ha denunciat públicament l'estat de deixadesa, manca de neteja i abandonament que, segons afirmen, pateix el barri de Sant Lluís. La formació explica que fa setmanes que reben fotografies, vídeos i queixes dels veïns que senten que el seu barri s'està deixant enrere. A través d'unes imatges preses el passat 29 d'agost, el partit ha mostrat deficiències com ara instal·lacions esportives amb òxid, elements urbans trencats, brutícia, grafits, voreres deteriorades, paperes desbordades i arbres tallats que no s'han substituït. Des del partit assenyalen que no es tracta de demanar grans obres, sinó de cuidar el que ja existeix i mantenir els espais públics en condicions. La queixa més alarmant per part del grup a l'oposició és la presència de rates que no només apareixen a la via pública, sinó també a l'interior d'alguns domicilis. Concretament, s'alerta de dos casos al carrer Sant Josep. En un d'ells, la gravetat és tal que el resident ha hagut de marxar provisionalment de casa seva davant la invasió d'arrossegadors, excrements i urins que es fiquen per tot arreu. Segons detallen, els animals han malmès els motors de la rentadora i la nevera i fins i tot s'han menjat els estors de les finestres. La portaveu de Palafolls-Som, Mònica Armada, ha criticat la gestió de l'equip de govern i la manca d'informació cap a l'oposició. Assegura que el consistori té constància de la problemàtica des de fa temps.
1: Els veïns del barri de Sant Lluís demanen ajuda. Hi han dos casos molt greus al carrer Sant Josep. Un en especial gravíssim ha tingut que sortir de la vivenda. Té urins, excrements, les rates se li fiquen absolutament a tot arreu. Ha llençat la rentadora, la nevera, perquè se li fiquen els motors i es fan malbé. S'ha menjat inclús els estors de les finestres. Tot això, l'Ajuntament és conscient des del 2025 que es van reunir 99 firmes i se li van entregar a l'alcalde. Nosaltres d'això no en sabem res, ningú ens ha explicat res, no ens explica què s'està fent. No hi ha una actuació especial en aquest domicili fins fa uns dies que s'ha apropat a la persona que posa els verins a parlar amb una de les veïnes.
0: Per part de l'Ajuntament s'ha informat que han visitat en diverses ocasions aquests habitatges. Segons el consistori, tant la tècnica de Medi Ambient com la de Serveis Socials han visitat aquestes cases per conèixer la situació, tot i que no van aconseguir posar-se en contacte amb els veïns. També van anar a l'empresa de plagues i, tot i no detectar un augment considerable de rates, van assegurar que reforçaria la derratització a la zona. Des de l'Ajuntament han assegurat que s'està treballant des de tots els fronts per acabar amb la problemàtica d'aquests veïns. D'aquesta manera, entre altres, ja s'ha procedit a col·locar verí als embornals i també a les clavegueres.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: la guerra express.
1: Posa atenció, aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: Ja hi tornem a ser, mica en mica anem esgotant les tardes del De Gorra Express, però encara tenim regals per oferir-vos i per jugar amb vosaltres aquestes tardes d'estiu. Avui, 1 de setembre, amb un nou regal. Però abans, hem de dir qui s'emporta les entrades a Marineland que sortejàvem just ahir a la tarda per dir-nos amb quin número sortien les fitxes de casa per començar a jugar en el joc del Parxís. Doncs bé, tots heu encertat, és el número 5 i un guanyador, en aquest cas en Gerard Sánchez, que s'emporta aquestes entrades al Marineland. Enhorabona, Gerard, t'esperem aquí per venir a buscar el teu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda, on pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Per començar el setembre, com cal, en remull, descansant, acompanyat de qui tu vulguis i en complet relax. Això sí, ens hauràs de respondre a una senzilla pregunta. Avui, doncs, pensant en l'arc de Sant Martí. De fet, tots ens hem quedat meravellats, quan després de la pluja veiem aquest arc de Sant Martí reflexat al cel, per exemple, de Palafolls o de qualsevol altre lloc. Però algun cop t'has parat a pensar quants colors composen l'arc de Sant Martí? Busquem un número, i precisament aquesta és la resposta. Quants colors composen l'arc de Sant Martí? Una xifra, un número que et pot fer guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel de l'Evenia Olympic Resort a Lloret de Mar.
3: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
4: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
5: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: L'estaves esperant i ja la tenim aquí. Festa Major de Palafolls 2026. Dimarts, 1 de setembre, ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salí Cru. La filoxera ens ha mort als ceps, Palafolls 1888. Punt de trobada a les 7 de la tarda amb sortida des de l'Ajuntament de Palafolls. Dimecres, 2 de setembre, mostra de twirling a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet, a càrrec del Twirling Palafolls. Dijous, 3 de setembre, pregó de Festa Major a partir de 2:15 del vespre al Palauet, amb entrada lliure fins a completar aforament. Tot seguit, cercavila des del Palauet fins a la plaça de Popi, amb la colla gegantera de Palafolls i els Diables Folls. I a 2:15 de la nit, castell de focs de Festa Major des de la plaça de Popi. I també, primera nit del Tarfesta, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK i Brou. Festa Major de Palafolls 2026, la nostra.
1: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Ja hi tornem a ser. Mica en mica anem esgotant les tardes del Dagorra Express, però encara tenim regals per oferir-vos i per jugar amb vosaltres aquestes tardes d'estiu. Avui, 1 de setembre, amb un nou regal. Però abans, hem de dir qui s'emporta les entrades a Marineland que sortejàvem just ahir a la tarda per dir-nos amb quin número sortien les fitxes de casa per començar a jugar en el joc del parxís. Doncs bé, tots heu encertat, és el número 5 i un guanyador. En aquest cas, en Gerard Sánchez, que s'emporta aquestes entrades al Marineland. Enhorabona, Gerard, t'esperem aquí per venir a buscar el teu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda, on pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Per començar el setembre, com cal, en remull, descansant, acompanyat de qui tu vulguis i en complet relax. Això sí, ens hauràs de respondre a una senzilla pregunta. Avui, doncs, pensant en l'arc de Sant Martí. De fet, tots ens hem quedat meravellats, quan després de la pluja veiem aquest arc de Sant Martí reflexat al cel, per exemple, de Palafolls o de qualsevol altre lloc. Però algun cop t'has parat a pensar quants colors composen l'arc de Sant Martí? Busquem un número, i precisament aquesta és la resposta. Quants colors composen l'arc de Sant Martí? Una xifra, un número que et pot fer guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel de l'Evenia Olympic Resort a Lloret de Mar.
2: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: Dagorra!

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. El servei del Respir. La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Opera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder intervenir acceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: arriba un nou super cap de setmana del Club Super 3 a Marineland. Marineland i Televisió de Catalunya tornen a unir-se aquest cap de setmana per celebrar el super cap de setmana del Club SX3. Aquesta iniciativa, que es durà a terme aquest dissabte 5 de setembre i diumenge dia 6, s'ha convertit en una cita que reuneix centenars de famílies en el parc aquàtic. La promoció d'aquest cap de setmana permet que per la compra d'una sola entrada d'adult puguin accedir al parc de manera totalment gratuïta fins a 4 nens o nenes que tinguin el carnet del Club SX3 en vigor. Per poder accedir a l'avantatge és imprescindible fer la gestió de forma anticipada a través d'internet per seleccionar el dia exacte de la visita, ja que cada infant ha de disposar de la seva pròpia entrada gratuïta. Posteriorment, un cop s'arribi al parc, només caldrà presentar els carnets vigents a les taquilles per validar l'accés. Per evitar estacionaments incorrectes o perillosos als vorals i camins propers, es recomana la prohibició d'aparcar en aquestes zones i en els espais no habilitats. A la vegada, es recomana als visitants arribar de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida i garantir al màxim i gaudir al màxim de la jornada d'aigua i tobogans. I seguim parlant d'estacionaments, però en aquest cas amb el Grat de Mar, perquè la prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda es començarà a aplicar a finals d'aquest mes de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la prohibició d'estacionar en el camí de la Pomereda no entrarà en vigor fins a finals d'aquest mes. Segons ha detallat el consistori malgratenc, les tasques per instal·lar els pals de fusta i cordes per impedir físicament l'estacionament de cotxes es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat, que és qui administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar, vinculada al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament de Malgrat que bloquegi l'accés dels vehicles motoritzats en aquest espai protegit. La legislació de costes vigents és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terrenys que tinguin la consideració de platja, una catalogació que afecta directament diversos punts del recorregut del camí de la Pomereta.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Ja hi tornem a ser. Mica en mica anem esgotant les tardes del Dagorra Express, però encara tenim regals per oferir-vos i per jugar amb vosaltres aquestes tardes d'estiu. Avui, 1 de setembre, amb un nou regal. Però abans, hem de dir qui s'emporta les entrades a Marineland, que sortejàvem just ahir a la tarda, per dir-nos amb quin número sortien les fitxes de casa per començar a jugar en el joc del parxís. Doncs bé, tots heu encertat, és el número 5 i un guanyador. En aquest cas, en Gerard Sánchez, que s'emporta aquestes entrades al Marineland. Enhorabona, Gerard, t'esperem aquí per venir a buscar el teu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda, on pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Per començar el setembre, com cal, en remull, descansant, acompanyat de qui tu vulguis i en complet relax. Això sí, ens hauràs de respondre a una senzilla pregunta. Avui, doncs, pensant en l'arc de Sant Martí. De fet, tots ens hem quedat meravellats, quan després de la pluja veiem aquest arc de Sant Martí reflexat al cel, per exemple, de Palafolls o de qualsevol altre lloc. Però algun cop t'has parat a pensar quants colors composen l'arc de Sant Martí? Busquem un número, i precisament aquesta és la resposta. Quants colors composen l'arc de Sant Martí? Una xifra, un número que et pot fer guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel de l'Evenia Olympic Resort a Lloret de Mar.
2: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

0: No t'ho perdis.
1: Dimarts, 1 de setembre, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem el nostre municipi apuntant a l'agenda activitats de festa major. Aquest vespre, per exemple, hi ha la ruta històrica teatralitzada amb l'historiador local, Xavier Salicru. Porta per títol La filoxera ens ha mort els ceps, 1888, Palafolls. El punt de sortida és a les 7 de la tarda des de la plaça de l'Ajuntament de Palafolls. Demà dimecres hi ha mostra de twirling. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'annex del Palauet a càrrec del twirling Palafolls. El dijous ja és l'hora del pregó de festa major. Serà a 9:45 de la nit al Palauet, amb entrada lliure fins a complir aforament. Tot seguit, hi haurà cercavila des del Palauet fins a arribar a la plaça de Popi, per acabar a 10:45 de la nit amb castell de focs de festa major. Després, hi haurà els concerts de l'Altar Festa, just després del castell de focs, a la plaça de Popi, amb la reina del pop, Naïm SK, i Brou. El dijous comencen els sopars a la fresca, com cada nit a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Valls d'Ax. A les 7 també començarà el bingo musical a la plaça del Fòrum Palatiolo, a càrrec del Club Patí Palafolls i el Correbars. Per tots aquells inscrits, sortida des de la plaça de les Valls d'Ax i a càrrec de Diables Folls. També tindrem una nova nit de l'Altar Festa a partir de les 11 del vespre a la plaça de Popi amb Indubio, Auxili i DJ Aleix Pacheco.
0: No t'ho perdis.
1: El dissabte a les 11 del matí es farà una sessió de correjocs amb sortida des de la plaça del Fòrum Palatiolo i a la tarda es celebrarà el tercer campionat de botifarra al Casal d'Avis a partir de les 3 de la tarda i organitzat per la penya barcelonista de Palafolls. A la tarda és el torn de la Diada Castellera, serà a partir de les 6 de la tarda a la plaça Major amb els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima i també els castellers de Barcelona i els castellers de Badalona. Nova nit dels sopars a la fresca a la plaça de les Valls d'Ax i a la nit Correfoc. Serà a partir de les 9 amb una tabalada des de la gespa del Casal d'Avis fins a arribar a la plaça Major i on aproximadament mitja hora més tard començarà el Correfoc. I l'última nit de l'Alter Festa estarà protagonitzada per Hader, Tapeo i DJ Roler des de les 11 del vespre a plaça Popi. El diumenge serà el torn de la campanya de donació de sang a partir de les 10 del matí a l'Escola de Música i Dansa de Palafolls o d'una nova edició de la trobada de puntaires al Parc Joaquim Ruïra des de les 10 del matí. Per cert, que a les 10 del matí també hi haurà plantada de gegants a la plaça del Fòrum Palatiolo per començar una hora més tard la cercavila gegantera. Al vespre hi haurà la festa de l'esport al Palauet a partir de les 7 i una nova nit dels sopars a la fresca per acabar amb el vespreig amb Ricky Fargas i l'11 ideal. Serà a partir de les 8 del vespre a la plaça de les Valls d'Ax.
0: No t'ho perdis.
1: Deixem les activitats de festa major aquí, busquem més propostes, per exemple, a Pineda. Demà passat es reprèn el grup de suport a la lactància materna que es fa els quets dies al Centre Cívic de Poblenou. Dijous, una nova sessió a partir de les 10 del matí, una activitat gratuïta i sense inscripció prèvia. Anem ara fins al municipi de Calella. El pròxim 4 de setembre s'inicien les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya en aquest municipi, amb diferents exhibicions fins al 13 de setembre a diferents places i carrers de Calella. Si anem fins a Tordera, destacarem també les festes del veïnat de Fibra Color, que celebren aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, amb diferents activitats, i acabarem parlant també de les propostes culturals a Blanes. Aquest pròxim dijous hi ha una nova sessió dels dijous de música en viu organitzat per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. Serà a partir de 9:45 del vespre amb l'actuació en directe de Marc Anglerí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Ja hi tornem a ser. Mica en mica anem esgotant les tardes del Dagorra Express, però encara tenim regals per oferir-vos i per jugar amb vosaltres aquestes tardes d'estiu. Avui, 1 de setembre, amb un nou regal. Però abans, hem de dir qui s'emporta les entrades a Marineland que sortejàvem just ahir a la tarda per dir-nos amb quin número sortien les fitxes de casa per començar a jugar en el joc del parxís. Doncs bé, tots heu encertat, és el número 5 i un guanyador. En aquest cas, en Gerard Sánchez, que s'emporta aquestes entrades al Marineland. Enhorabona, Gerard, t'esperem aquí per venir a buscar el teu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda, on pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Per començar el setembre, com cal, en remull, descansant, acompanyat de qui tu vulguis i en complet relax. Això sí, ens hauràs de respondre a una senzilla pregunta. Avui, doncs, pensant en l'arc de Sant Martí. De fet, tots ens hem quedat meravellats, quan després de la pluja veiem aquest arc de Sant Martí reflexat al cel, per exemple, de Palafolls o de qualsevol altre lloc. Però algun cop t'has parat a pensar quants colors composen l'arc de Sant Martí? Busquem un número. I precisament aquesta és la resposta. Quants colors composen l'arc de Sant Martí? Una xifra, un número que et pot fer guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel de l'Evenia Olympic Resort a Lloret de Mar.
2: Ja pots participar al Dagorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: Dagorra Express.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Més informació. Més música. Més entreteniment. Ràdio Palafolls.
1: De Gorra Express.

0: L'educació postural per la gent gran de Palafolls frega el centenar d'inscrits pel nou curs. L'Ajuntament es prepara per reprendre aquest mes de setembre les sessions d'educació postural i gimnàstica de manteniment adreçades especialment a la gent gran del nostre municipi, fent-les coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta gratuïta, pensada per veïns majors de 60 anys, s'ha consolidat ja com un dels serveis més demanats i l'èxit de la convocatòria d'aquest any ha estat total. La regidora de Gent Gran de Palafolls, Marta Labart, ha confirmat la gran acollida del curs. A la vegada ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a aquells veïns que estan temporalment a la llista d'espera, recordant que acostuma a haver-hi mobilitat al llarg dels mesos.
1: Sí, doncs enguany hem arribat gairebé als 100 inscrits, les 99 preinscripcions hem tingut. Això és tot un èxit, malauradament això implica que hi ha hagut gent que s'ha quedat sense plaça. De totes maneres, la llista d'espera durant l'any és molt dinàmica, sempre hi ha altes i baixes. A vegades doncs, per temes personals, temes de salut, el que sigui, doncs es van acabant ajustant i durant l'any doncs sempre tenim, pràcticament cada mes tenim altes i tenim baixes. Vull dir que jo crec que al final tothom podrà gaudir d'aquesta activitat, que és una activitat superbona.
0: Més enllà del benefici físic i dels exercicis de manteniment que es fan amb pilotes, bastons o bandes elàstiques, la regidora ha destacat el fort component de socialització que tenen totes aquestes trobades.
1: I a més dona com un punt, no, de cohesió molt important. L'any passat vam canviar de monitor i ell sempre fa una mica de por, no? I en canvi doncs ha sigut un èxit. El noi que tenim ara, en Joan, és maquíssim, però és que l'Adrià també era amb un sol, i de fet l'Adrià de tant en tant encara ens ve a visitar, i perquè és el que deia, no? L'activitat és molt bona, no només és la gimnàstica en aquest cas, no? Aquesta educació postural tan important per la gent gran, sinó també aquest grup que es forma, aquest grup humà entre els veïns i les veïnes de Palafolls, entre el monitor, no? És super xulo i penso que una activitat cabdal per la gent gran del nostre municipi.
0: En aquest sentit, el curs passat es va viure un canvi de professor, tal com comentava Marta Labart, amb la incorporació d'en Joan, una transició que ha funcionat a la perfecció i amb molt bona valoració. L'activitat, que s'allargarà de setembre a juny, mantindrà les sessions habituals de dilluns i dimecres de cada setmana. Per facilitar l'assistència de tothom, es mantenen els tres grups de treball en dues instal·lacions diferents. D'una banda, el grup de 8:45 del matí, al Forroll, i d'altra banda, els grups de 9:45 del matí i 10:45 al Palauet.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Ja hi tornem a ser. Mica en mica anem esgotant les tardes del De Gorra Express, però encara tenim regals per oferir-vos i per jugar amb vosaltres aquestes tardes d'estiu. Avui, 1 de setembre, amb un nou regal. Però abans, hem de dir qui s'emporta les entrades a Marineland que sortejàvem just ahir a la tarda per dir-nos amb quin número sortien les fitxes de casa per començar a jugar en el joc del parxís. Doncs bé, tots heu encertat, és el número 5 i un guanyador, en aquest cas en Gerard Sánchez, que s'emporta aquestes entrades al Marineland. Enhorabona, Gerard, t'esperem aquí per venir a buscar el teu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda, on pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Per començar el setembre, com cal, en remull, descansant, acompanyat de qui tu vulguis i en complet relax. Això sí, ens hauràs de respondre a una senzilla pregunta. Avui, doncs, pensant en l'arc de Sant Martí. De fet, tots ens hem quedat meravellats, quan després de la pluja veiem aquest arc de Sant Martí reflexat al cel, per exemple, de Palafolls o de qualsevol altre lloc. Però algun cop t'has parat a pensar quants colors composen l'arc de Sant Martí? Busquem un número, i precisament aquesta és la resposta. Quants colors composen l'arc de Sant Martí? Una xifra, un número que et pot fer guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel de l'Evenia Olympic Resort a Lloret de Mar.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De Gorra Express.
4: Senzillament som així i ens agrada
5: Ràdio Palafolls.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: Ja hi tornem a ser. Mica en mica anem esgotant les tardes del De Gorra Express, però encara tenim regals per oferir-vos i per jugar amb vosaltres aquestes tardes d'estiu. Avui, 1 de setembre, amb un nou regal. Però abans, hem de dir qui s'emporta les entrades a Marineland, que sortejàvem just ahir a la tarda, per dir-nos amb quin número sortien les fitxes de casa per començar a jugar en el joc del parxís. Doncs bé, tots heu encertat, és el número 5 i un guanyador. En aquest cas, en Gerard Sánchez, que s'emporta aquestes entrades al Marineland. Enhorabona, Gerard, t'esperem aquí per venir a buscar el teu premi. I ara sí, la proposta d'aquesta tarda, on pots aconseguir una sessió d'espa per dues persones a l'hotel Evenia Olympic Resort. Per començar el setembre, com cal, en remull, descansant, acompanyat de qui tu vulguis i en complet relax. Això sí, ens hauràs de respondre a una senzilla pregunta. Avui, doncs, pensant en l'arc de Sant Martí. De fet, tots ens hem quedat meravellats, quan després de la pluja veiem aquest arc de Sant Martí reflexat al cel, per exemple, de Palafolls o de qualsevol altre lloc. Però algun cop t'has parat a pensar quants colors composen l'arc de Sant Martí? Busquem un número. I precisament aquesta és la resposta. Quants colors composen l'arc de Sant Martí? Una xifra, un número que et pot fer guanyar aquesta sessió d'espa per dues persones a l'hotel de l'Evenia Olympic Resort a Lloret de Mar.
2: Ja pots participar al De Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'educació postural i la gimnàstica de manteniment per la gent gran frega el centenar d'inscrits de cara al nou curs que començarà aquest setembre coincidint amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta adreçada a majors de 60 anys s'ha consolidat com un dels serveis més demanats, mostrant un èxit total. Des de la regidoria de gent gran s'ha enviat un missatge de tranquil·litat als veïns que estan provisionalment a la llista d'espera, recordant que hi sol haver mobilitat al llarg dels mesos. Aquestes trobades destaquen pel seu gran component de socialització i es realitza mitjançant exercicis de manteniment amb pilotes, bastons o bandes elàstiques.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest 1 de setembre del 2026. Les notícies del dia d'avui les avancem ara mateix en titulars. Palafolls Home denuncia públicament en xarxes socials la deixadesa del barri de Sant Lluís i també la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. La formació ha mostrat imatges on s'ensenyen deficiències com elements urbans trencats, brutícia, grafits i voreres deteriorades. També destacar la presència d'arrossegadors al carrer Sant Josep. Des de l'Ajuntament, però, s'ha assegurat que s'està treballant des de tots els fronts, reforçant la derratització a la zona i col·locant verí directament a les clavegueres per acabar amb aquesta problemàtica.

I Marina Lani, Televisió de Catalunya, es preparen per organitzar aquest cap de setmana un nou supercap de setmana del Club SX3. La promoció especial que es durà a terme els dies 5 i 6 de setembre permet l'accés gratuït de fins a 4 nens amb el carnet en vigor per cada entrada d'adult adquirida al parc aquàtic. És a dir, un adult compra l'entrada a Marina Lani i poden entrar 4 nens que tinguin el carnet del Club Super 3. Per poder accedir a aquest avantatge és obligatori fer la reserva de forma anticipada per internet. Des de l'organització s'ha recomanat que l'arribada dels visitants es faci de manera esglaonada per facilitar l'entrada fluida a l'equipament.

I avui també marxarem cap a Malgrat de Mar perquè la prohibició d'aparcar el camí de la Pomereda o la platja de les Fàbriques no s'aplicarà de forma efectiva fins a finals d'aquest mes. El consistori ha informat que les feines per instal·lar els pals de fusta i cordes que han d'impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta intervenció respon a un requeriment legal de l'Estat que administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant el Ministeri per la Transició Ecològica. La llei de costes vigent és molt clara i prohibeix explícitament l'estacionament de vehicles motoritzats en qualsevol espai que tingui la consideració legal de platja.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda augmentarà la nuvolositat, que estarà formada per núvols alts i baixos que podran arribar a mig tapar el cel. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 2 a 3, puntualment 4, de component sud i sud-oest. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 28 als 31 graus. A Palafolls el dia estarà nuvolat, amb temperatures màximes que baixen també fins als 30 graus i mínimes que pujaran fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 1 de setembre, el primer informatiu d'aquest mes, i ho fem parlant, entre altres, de l'educació postural per la gent gran, perquè ha fregat el centenar d'inscrits de cara al nou curs. L'Ajuntament s'està preparant ja per reprendre aquest mes de setembre les sessions d'educació postural i gimnàstica de manteniment, adreçades específicament a la gent gran del nostre poble, fent-les coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta gratuïta, pensada per veïns majors de 60 anys, s'ha consolidat com un dels serveis més demanats i l'èxit de la convocatòria d'aquest any ha estat total. La regidora de Gent Gran, Marta Labart, ha confirmat la gran acollida d'aquest curs. A la vegada, també ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a aquells veïns que estan temporalment a la llista d'espera, recordant que acostuma a haver-hi mobilitat al llarg dels mesos.
1: Sí, doncs enguany hem arribat gairebé als 100 inscrits, les 99 per inscripcions hem tingut. Això és tot un èxit, malauradament això implica que hi ha hagut gent que s'ha quedat sense plaça. De totes maneres, la llista d'espera durant l'any és molt dinàmica, sempre hi ha altes i baixes. A vegades doncs, per temes personals, temes de salut, el que sigui, doncs es van acabant ajustant, i durant l'any doncs sempre tenim, pràcticament cada mes tenim altes i tenim baixes. Vull dir que jo crec que al final tothom podrà gaudir d'aquesta activitat, que és una activitat superbona.
0: Més enllà del benefici físic i dels exercicis de manteniment que es fan amb pilotes, bastons o bandes elàstiques, la regidora ha destacat el fort component de socialització que tenen aquestes trobades.
1: I a més dona com un punt, no?, de cohesió molt important. L'any passat vam canviar de monitor i allò sempre fa una mica de por, no? I en canvi doncs ha sigut un èxit. El noi que tenim ara, en Joan, és maquíssim, però és que l'Adrià també era amb un sol, i de fet l'Adrià de Tarantana encara ens ve a visitar, i perquè és el que deia, no? L'activitat és molt bona, no només és la gimnàstica en aquest cas, no?, aquesta educació postural tan important per la gent gran, sinó també aquest grup que es forma, aquest grup humà entre els veïns i les veïnes de Palafolls, entre el monitor, no? És superxulo, i penso que una activitat capdalt per la gent gran del nostre municipi.
0: L'activitat, que s'allargarà de setembre a juny, mantindrà les sessions habituals de dilluns i dimecres de cada setmana. Per facilitar l'assistència de tothom, també es mantenen els tres grups de treball en dues instal·lacions diferents. D'una banda, el grup de 8:45 del matí, el Forroll, i d'altra banda, els grups de 9:45 i de 10:45, que ho fan al Palauet. Parlem ara d'altres qüestions, i és que a Palafolls som a denunciar la deixadesa del barri Sant Lluís i també la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. El grup municipal a l'oposició de Palafolls som a denunciar públicament l'estat de deixadesa, manca de neteja i abandonament que, segons afirmen a les seves xarxes socials, pateix el barri de Sant Lluís. La formació explica que fa setmanes que reben fotografies, vídeos i queixes de veïns que senten que el seu barri s'està deixant enrere. A través d'unes imatges preses el passat 29 d'agost, el partit ha mostrat deficiències com ara instal·lacions esportives amb òxid, elements urbans trencats, brutícia, grafits, voreres deteriorades, papereres desbordades i arbres tallats que no s'han substituït. Des de Palafolls som assenyalant que no es tracta de demanar grans obres, sinó de cuidar el que ja existeix i mantenir els espais públics en condicions. La queixa més alarmant que diu que fa el grup a l'oposició és la presència de rates, que no només apareixen a la via pública, sinó també a l'interior d'alguns domicilis del barri. Concretament, s'alerta de dos casos al carrer Sant Josep. En un d'ells, la gravetat és tal que el resident ha hagut de marxar, segons diuen, provisionalment de casa seva, davant la invasió d'arrossegadors, excrements i urins. La portaveu de Palafolls-Som, Mònica Armada, ha criticat la gestió de l'equip de govern i també la manca d'informació cap a l'oposició. Assegura que el consistori té constància d'aquesta problemàtica des de fa temps.
2: Els veïns del barri de Sant Lluís demanen ajuda. Hi ha dos casos molt greus al carrer Sant Josep, un en especial gravíssim, ha tingut que sortir de la vivenda, té urins, excrements, les rates se li fiquen absolutament a tot arreu, ha llençat la rentadora, la nevera, perquè se li fiquen els motors i es fan malbé, s'ha menjat inclús pues, els estors de les finestres. Tot això, l'Ajuntament és conscient des del 2025 que es van reunir 99 firmes i se li van entregar a l'alcalde. Nosaltres d'això no en sabem res, ningú ens ha explicat res, no ens explica què s'està fent. No hi ha una actuació especial en aquest domicili fins fa uns dies que s'ha apropat a la persona que posa els verins a parlar amb una de les veïnes.
0: Per part de l'Ajuntament s'ha informat que han visitat en diverses ocasions els habitatges. Segons el consistori, tant la tècnica de medi ambient com també la de serveis socials han anat per conèixer la situació, tot i que no van aconseguir posar-se en contacte amb els veïns. També van anar a l'empresa de plagues i, tot i no detectar un augment considerable de rates, van assegurar que reforçaria la desratització en aquesta zona. Des de l'Ajuntament també han assegurat que s'està treballant des de tots els fronts per acabar amb la problemàtica dels veïns. D'aquesta manera, entre altres, ja s'ha procedit a col·locar verí als embornals i també a les clavegueres. I seguim parlant d'altres notícies, en aquest cas relacionades amb l'estiu, perquè arriba un nou supercap de setmana del Club Super 3 a Marineland. Marineland i Televisió de Catalunya tornen a unir-se aquest cap de setmana per celebrar el supercap de setmana del Club SX3. Aquesta iniciativa, que es durà a terme aquest dissabte 5 de setembre i diumenge dia 6, s'ha convertit en una cita que reuneix centenars de famílies en el parc aquàtic. La promoció d'aquest cap de setmana permet que per la compra d'una entrada sola d'adult puguin accedir al parc de manera totalment gratuïta fins a 4 nens o nenes que tinguin el carnet del Club SX3 en vigor. Per poder accedir a aquest avantatge és imprescindible fer la gestió de forma anticipada a través d'internet per seleccionar el dia exacte de la visita, perquè cada infant ha de disposar de la seva pròpia entrada gratuïta. Posteriorment, un cop s'arribi al parc, només caldrà presentar els carnets vigents de l'SX3 a les taquilles per poder validar l'accés. Per evitar estacionaments incorrectes o perillosos als vorals i camins propers, es recorda la prohibició de no aparcar en aquestes zones i també en zones no habilitades. A la vegada, es recomana als visitants arribar de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida i gaudir al màxim de la jornada d'aigua i tobogans. I parlem d'altres estacionaments, però en aquest cas a Malgrat de Mar, perquè la prohibició d'aparcar al camí de la Pomareda es començarà a aplicar a finals de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la prohibició d'estacionar a la platja de les Fàbriques, o també al camí de la Pomareda, no entrarà en vigor fins a finals d'aquest mes de setembre. Segons ha detallat el consistori malgratenc, les tasques per instal·lar pals de fusta i cordes per impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat, que és qui administra el domini públic marítimo-terrestre, mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar, vinculada al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament malgratenc que bloquegi l'accés de vehicles motoritzats a aquest espai protegit. I és que la legislació de costes vigent és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terrenys que tinguin la consideració de platja, una catalogació que ha afectat directament diversos punts d'aquest recorregut del camí de la Pomareda.

Com és habitual, és moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, aquell 1 de setembre, parlàvem de pluges, perquè els aiguats van deixar 41 litres per metre quadrat i diverses afectacions en el nostre poble. Aquella matinada van caure a Palafolls 41 litres per metre quadrat d'aigua en poca estona. Aquestes precipitacions van afectar de diverses maneres el nostre poble. Entre elles, va haver una esllavissada en un dels carrers de Ciutat Jardí. Un cotxe va quedar atrapat per l'aigua acumulada al polígon de Marroquet. Va entrar aigua en alguns equipaments municipals, també com la biblioteca o el casal d'avis. A més, la pluja també va deixar afectacions en el trànsit, per exemple, a la zona d'obres de la nova rotonda. I és que en aquell moment no funcionaven els antics semàfors que regulaven el pas de vehicles en aquest punt del nostre poble. Des de l'Ajuntament van informar que tant la brigada com l'empresa de neteja i els ADF estaven treballant per restablir la normalitat. El 2021, fa ja 5 anys, Blanes doblava a l'agost les xifres d'ocupació del juliol. Eren bones dades pel que feia a l'ocupació turística a Blanes. Segons va informar el consistori, aquell agost es va acabar registrant una millora notable de les xifres en relació al juliol, un mes en què l'ocupació va caure després de les bones dades de Sant Joan. A Blanes, els hotels van registrar un 82% d'ocupació aquell agost, si bé d'entre els 9 establiments. N'hi havia 2 que en aquell moment encara no havien pogut recuperar l'activitat habitual d'abans de la pandèmia. Pel que feia als càmpings, en aquell cas van obrir tots els del municipi i l'ocupació es va enfilar fins al 77%. I finalment, fa ja 10 anys, aturem la C32, enterrava la falta d'interès polític per salvar el medi ambient. Aquell 2016, la plataforma ciutadana, formada per entitats ecologistes de Blanes i Lloret, reactivava la maquinària contra el projecte de perllongament de l'autopista C32 i que, tal com estava previst, passaria pels paratges naturals que els ecologistes volen conservar. De fet, encara dia d'avui, 10 anys més tard, encara ho volen fer. Aquell dissabte es va fer un funeral simbòlic per representar el que consideraven una falta d'interès polític per salvar el bosc, la mobilitat a la zona i la dignitat democràtica, fent referència al cas Omís, que van fer en aquell moment les autoritats del resultat de la consulta popular. Ho van explicar des de la mateixa plataforma, segons van dir, durant l'enterrament simbòlic que va recórrer diferents carrers de Lloret. També es va parlar del recurs que la plataforma tenia previst presentar contra el projecte de traçat que el govern havia aprovat definitivament el 27 de juliol de l'any 2016. We'll be right back.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company i meteoròleg de confiança, en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per aquest primer dia de setembre. Hola, Quim, bon dia.
1: El temps continua sense complicacions en aquest primer dia del mes de setembre, marcat per l'estabilitat i pel sol. Aquesta tarda, però, esperem que augmenti una mica la nuvolositat, que estarà formada, bàsicament, per núvols alts i mitjans, i, per tant, no esperem precipitació, però sí que tindrem alguns núvols més. Avui, amb temperatura màxima un pèl més baixa, tot i que les mínimes, ben al contrari, han pujat una mica en relació a la jornada d'ahir. Com dèiem, avui les màximes quedaran entre els 28 i els 30. Un graus. De cara als pròxims dies, els mapes ens indiquen que, sobretot el cap de setmana, tornem a tenir calor molt intensa. Això vol dir que tornem a arribar als 35 graus a l'interior de la comarca i al prop de la costa, valors de 33, fregant els 34 graus. Per tant, calor que de moment no vol marxar, tot i que sembla que de cara a finals de la setmana vinent, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, el temps podria canviar amb precipitacions i també amb una baixada generalitzada i important de les temperatures. Mentre aquests dies no arriben, de moment la situació, com dèiem, continuarà marcada per la calor i per l'estabilitat. També la manca de pluges és evident a tota la comarca i en molts punts del país, i de moment, com dèiem, doncs poc ha de canviar, com a mínim durant una setmana i mitja, un parell de setmanes. D'entrada s'espera un temps estable, per tant aquesta tarda amb aquests núvols que augmentaran però sense pluges, i de cara a demà tres quarts del mateix, amb temperatures que de dia pujant una mica, de nit poden baixar lleugerament però de dia seran una mica més altes. De cara a dijous i divendres es mantindrà exactament la mateixa situació, com a molt amb núvols prims, i amb els mapes d'avui, insisteixo, sembla que el cap de setmana tindrem una nova entrada càlida, l'enèsima entrada càlida d'aquesta temporada, que farà que els termòmetres disparin cap als 35, puntualment als 36 graus a l'interior de la comarca, sobretot de cara al diumenge. Per tant, temps estable, ambient càlid pels pròxims dies, a l'espera d'aquests possibles canvis de temps que ens arribarien de cara a mitjans de la pròxima setmana.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada. Entre altres, hem parlat de l'educació postural i també la gimnàstica de manteniment per la gent gran, que frega el centenar d'inscrits de cara al nou curs que començarà aquest setembre. Ho farà coincidint amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta gratuïta adreçada a majors de 60 anys s'ha consolidat com un dels serveis més demanats, mostrant un èxit total en la convocatòria. La regidora de Gent Gran, Marta Labart, ha enviat un missatge però de tranquil·litat als veïns que estan provisionalment a la llista d'espera, recordant que hi sol haver mobilitat al llarg dels mesos. Aquestes trobades destaquen pel seu gran component de socialització i es realitzen mitjançant exercicis de manteniment amb pilotes, bastons o bandes elàstiques. L'activitat s'allargarà de setembre a juny i mantindrà les sessions habituals els dilluns i els dimecres, distribuïdes en tres grups de treball, entre el local del Forroll a 8:45 del matí i també al pavelló del Palauet, en aquest cas a 9:45 i a 10:45 del matí. I hem parlat també de política perquè Palafrugell-Som ha denunciat públicament a xarxes socials la deixadesa del barri Sant Lluís i la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. La formació ha mostrat imatges preses el passat 29 d'agost on es mostren deficiències com elements urbans trencats, brutícia, grafits i voreres deteriorades. També destaca la presència d'arrossegadors al carrer Sant Josep. En aquest cas, des de l'Ajuntament s'assegura que s'està treballant des de tots els fronts, reforçant la desratització a la zona i col·locant verí directament a les clavegueres per acabar amb aquesta problemàtica. I Marine Elan i Televisió de Catalunya es preparen per organitzar aquest cap de setmana un nou supercap de setmana del Club SX3. La promoció especial que es durà a terme el 5 i 6 de setembre permet l'accés gratuït de fins a 4 nens amb el carnet en vigor per cada entrada d'adult adquirida al parc aquàtic. Per poder accedir a l'avantatge és obligatori fer la reserva de forma anticipada per internet per seleccionar el dia exacte de la visita, de manera que cada infant tingui el seu propi tiquet d'accés. L'organització recomana que l'arribada dels visitants es faci de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida a l'equipament. Així mateix, es recorda la prohibició d'estacionar de forma incorrecta o perillosa als vorals i camins propers que no estan habilitats per evitar problemes de mobilitat.

0: I també avui hem parlat d'altres qüestions relacionades amb mobilitat, però en aquest cas amb el Grat de Mar, i és que la prohibició d'aparcar al camí de la Pomareda o a la platja de les Fàbriques no s'aplicarà de forma efectiva fins a finals d'aquest mes de setembre. El consistori ha informat que les feines per instal·lar els pals de fusta i cordes que han d'impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta intervenció respon a un requeriment legal de l'Estat que administra el domini públic marítimo-terrestre mitjançant el Ministeri per la Transició Ecològica. La llei de costes vigent és molt clara i prohibeix explícitament l'estacionament de vehicles motoritzats en qualsevol espai que tingui la consideració legal de platja. Es tracta d'una mesura que ha afectat directament diversos punts de tot el recorregut d'aquest camí litoral per garantir-ne la seva protecció. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 9 de setembre del 2026. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes aquestes notícies i moltíssimes més les teniu disponibles al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, estem a Facebook, també a Telegram i al nou canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Palafolls Som denuncia la deixadesa al barri Sant Lluís i la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. El grup municipal de Palafolls Som ha denunciat públicament l'estat de deixadesa, manca de neteja i abandonament que, segons afirmen, pateix el barri de Sant Lluís. La formació explica que fa setmanes que reben fotografies, vídeos i queixes dels veïns que senten que el seu barri s'està deixant enrere. A través d'unes imatges preses el passat 29 d'agost, el partit ha mostrat deficiències com ara instal·lacions esportives amb òxid, elements urbans trencats, brutícia, grafits, voreres deteriorades, paperes desbordades i arbres tallats que no s'han substituït. Des del partit assenyalen que no es tracta de demanar grans obres, sinó de cuidar el que ja existeix i mantenir els espais públics en condicions. La queixa més alarmant per part del grup a l'oposició és la presència de rates que no només apareixen a la via pública, sinó també a l'interior d'alguns domicilis. Concretament, s'alerta de dos casos al carrer Sant Josep. En un d'ells, la gravetat és tal que el resident ha hagut de marxar provisionalment de casa seva davant la invasió d'arrossegadors, excrements i urins que es fiquen per tot arreu. Segons detallen, els animals han malmès els motors de la rentadora i la nevera i fins i tot s'han menjat els estors de les finestres. La portaveu de Palafolls Som, Mònica Armada, ha criticat la gestió de l'equip de govern i la manca d'informació cap a l'oposició. Assegura que el consistori té constància de la problemàtica des de fa temps.
1: Els veïns del barri de Sant Lluís demanen ajuda. Hi ha dos casos molt greus al carrer Sant Josep, un en especial gravíssim, ha tingut que sortir de la vivenda, té urins, excrements, les rates se li fiquen absolutament a tot arreu, ha llençat la rentadora, la nevera, perquè se li fiquen els motors i es fan malbé, s'ha menjat inclús pues, els estors de les finestres. Tot això l'Ajuntament és conscient des del 2025 que es van reunir 99 firmes i se li van entregar a l'alcalde. Nosaltres d'això no en sabem res, ningú ens ha explicat res, no ens has explica què s'està fent. No hi ha una actuació especial en aquest domicili fins fa uns dies que s'ha apropat a la persona que posa els verins i tal a parlar amb una de les veïnes.
0: Per part de l'Ajuntament s'ha informat que han visitat en diverses ocasions aquests habitatges. Segons el consistori, tant la tècnica de Medi Ambient com la de Serveis Socials han visitat aquestes cases per conèixer la situació, tot i que no van aconseguir posar-se en contacte amb els veïns. També van anar a l'empresa de plagues i, tot i no detectar un augment considerable de rates, van assegurar que reforçaria la derratització a la zona. Des de l'Ajuntament han assegurat que s'està treballant des de tots els fronts per acabar amb la problemàtica d'aquests veïns. D'aquesta manera, entre altres, ja s'ha procedit a col·locar verí als embornals i també a les clavegueres.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arriba un nou super cap de setmana del Club Super 3 de Marineland. Marineland i Televisió de Catalunya tornen a unir-se aquest cap de setmana per celebrar el super cap de setmana del Club SX3. Aquesta iniciativa, que es durà a terme aquest dissabte 5 de setembre i diumenge dia 6, s'ha convertit en una cita que reuneix centenars de famílies en el parc aquàtic. La promoció d'aquest cap de setmana permet que per la compra d'una sola entrada d'adult puguin accedir al parc de manera totalment gratuïta fins a 4 nens o nenes que tinguin el carnet del Club SX3 en vigor. Per poder accedir a l'avantatge és imprescindible fer la gestió de forma anticipada a través d'internet per seleccionar el dia exacte de la visita, ja que cada infant ha de disposar de la seva pròpia entrada gratuïta. Posteriorment, un cop s'arribi al parc, només caldrà presentar els carnets vigents a les taquilles per validar l'accés. Per evitar estacionaments incorrectes o perillosos als vorals i camins propers, es recomana la prohibició d'aparcar en aquestes zones i en els espais no habilitats. A la vegada, recomana als visitants arribar de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida i garantir al màxim i gaudir al màxim de la jornada d'aigua i tobogans. I seguim parlant d'estacionaments, però en aquest cas a Malgrat de Mar, perquè la prohibició d'aparcar al camí de la Pomereda es començarà a aplicar a finals d'aquest mes de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la prohibició d'estacionar en el camí de la Pomereda no entrarà en vigor fins a finals d'aquest mes. Segons ha detallat el consistori malgratenc, les tasques per instal·lar els pals de fusta i cordes per impedir físicament l'estacionament de cotxes es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat, que és qui administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar, vinculada al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament de Malgrat que bloquegi l'accés dels vehicles motoritzats en aquest espai protegit. La legislació de costes vigents és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terrenys que tinguin la consideració de platja, una catalogació que afecta directament diversos punts del recorregut del camí de la Pomereta.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: L'educació postural i la gimnàstica de manteniment per la gent gran frega el centenar d'inscrits de cara al nou curs que començarà aquest setembre coincidint amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta adreçada a majors de 60 anys s'ha consolidat com un dels serveis més demanats, mostrant un èxit total. Des de la regidoria de gent gran s'ha enviat un missatge de tranquil·litat als veïns que estan provisionalment a la llista d'espera, recordant que hi sol haver mobilitat al llarg dels mesos. Aquestes trobades destaquen pel seu gran component de socialització i es realitzen mitjançant exercicis de manteniment amb pilotes, bastons o bandes elàstiques.

Com és habitual, aquesta no és l'única notícia de la jornada d'avui, d'aquest 1 de setembre del 2026. Les notícies del dia d'avui les avancem ara mateix en titulars. Palafolls Home denuncia públicament en xarxes socials la deixadesa del barri de Sant Lluís i també la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. La formació ha mostrat imatges on s'ensenyen deficiències com elements urbans trencats, brutícia, grafits i voreres deteriorades. També destacar la presència d'arrossegadors al carrer Sant Josep. Des de l'Ajuntament, però, s'ha assegurat que s'està treballant des de tots els fronts, reforçant la derratització a la zona i col·locant verí directament a les clavegueres per acabar amb aquesta problemàtica.

I Marina Elani, Televisió de Catalunya, es preparen per organitzar aquest cap de setmana un nou supercap de setmana del Club SX3. La promoció especial que es durà a terme els dies 5 i 6 de setembre permet l'accés gratuït de fins a 4 nens amb el carnet en vigor per cada entrada d'adult adquirida al parc aquàtic. És a dir, un adult compra l'entrada a Marina Elani i poden entrar 4 nens que tinguin el carnet del Club Super 3. Per poder accedir a aquest avantatge és obligatori fer la reserva de forma anticipada per internet. Des de l'organització s'ha recomanat que l'arribada dels visitants es faci de manera esglaonada per facilitar l'entrada fluida a l'equipament.

I avui també marxarem cap a Malgrat de Mar perquè la prohibició d'aparcar el camí de la Pomereda o la platja de les Fàbriques no s'aplicarà de forma efectiva fins a finals d'aquest mes. El consistori ha informat que les feines per instal·lar els pals de fusta i cordes que han d'impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta intervenció respon a un requeriment legal de l'Estat que administra el domini públic marítim o terrestre mitjançant el Ministeri per la Transició Ecològica. La llei de costes vigent és molt clara i prohibeix explícitament l'estacionament de vehicles motoritzats en qualsevol espai que tingui la consideració legal de platja.

0: I pel que fa al temps, aquesta tarda augmentarà la nuvolositat, que estarà formada per núvols alts i baixos que podran arribar a mig tapar el cel. No s'esperen precipitacions. Els vents seran fluixos, força 2 a 3, puntualment 4 de component sud i sud-oest. Les temperatures màximes baixaran i aniran dels 28 als 31 graus. A Palafolls el dia estarà nuvolat, amb temperatures màximes que baixen també fins als 30 graus i mínimes que pujaran fins als 19. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 1 de setembre, el primer informatiu d'aquest mes, i ho fem parlant, entre altres, de l'educació postural per la gent gran, perquè ha fregat el centenar d'inscrits de cara al nou curs. L'Ajuntament s'està preparant ja per reprendre aquest mes de setembre les sessions d'educació postural i gimnàstica de manteniment, adreçades específicament a la gent gran del nostre poble, fent-les coincidir amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta gratuïta, pensada per veïns majors de 60 anys, s'ha consolidat com un dels serveis més demanats i l'èxit de la convocatòria d'aquest any ha estat total. La regidora de Gent Gran, Marta Labarta, ha confirmat la gran acollida d'aquest curs. A la vegada, també ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a aquells veïns que estan temporalment a la llista d'espera, recordant que acostuma a haver-hi mobilitat al llarg dels mesos.
1: Sí, doncs enguany hem arribat gairebé als 100 inscrits, les 99 per inscripcions hem tingut. Això és tot un èxit, malauradament això implica que hi ha hagut gent que s'ha quedat sense plaça. De totes maneres, la llista d'espera durant l'any és molt dinàmica, sempre hi ha altes i baixes. A vegades doncs, per temes personals, temes de salut, el que sigui, doncs es van acabant ajustant, i durant l'any doncs sempre tenim, pràcticament cada mes tenim altes i tenim baixes. Vull dir que jo crec que al final tothom podrà gaudir d'aquesta activitat, que és una activitat superbona.
0: Més enllà del benefici físic i dels exercicis de manteniment que es fan amb pilotes, bastons o bandes elàstiques, la regidora ha destacat el fort component de socialització que tenen aquestes trobades.
1: I a més dona com un punt, no?, de cohesió molt important. L'any passat vam canviar de monitor i allò sempre fa una mica de por, no? I en canvi doncs ha sigut un èxit. El noi que tenim ara, en Joan, és maquíssim, però és que l'Adrià també era amb un sol, i de fet l'Adrià de tant en tant encara ens ve a visitar, i perquè és el que deia, no? L'activitat és molt bona, no només és la gimnàstica en aquest cas, no?, aquesta educació postural tan important per la gent gran, sinó també aquest grup que es forma, aquest grup humà entre els veïns i les veïnes de Palafolls, entre el monitor, no? És superxulo, i penso que una activitat capdalt per la gent gran del nostre municipi.
0: L'activitat, que s'allargarà de setembre a juny, mantindrà les sessions habituals de dilluns i dimecres de cada setmana. Per facilitar l'assistència de tothom, també es mantenen els tres grups de treball en dues instal·lacions diferents. D'una banda, el grup de 8:45 del matí, el Forroll, i d'altra banda, els grups de 9:45 i de 10:45, que ho fan al Palauet. Parlem ara d'altres qüestions, i és que a Palafolls Home ha denunciat la deixadesa del barri Sant Lluís i també la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. El grup municipal a l'oposició de Palafolls Home ha denunciat públicament l'estat de deixadesa, manca de neteja i abandonament que, segons afirmen a les seves xarxes socials, pateix el barri de Sant Lluís. La formació explica que fa setmanes que reben fotografies, vídeos i queixes de veïns que senten que el seu barri s'està deixant enrere. A través d'unes imatges preses el passat 29 d'agost, el partit ha mostrat deficiències com ara instal·lacions esportives amb òxid, elements urbans trencats, brutícia, grafits, voreres deteriorades, papereres desbordades i arbres tallats que no s'han substituït. Des de Palafolls Home assenyalen que no es tracta de demanar grans obres, sinó de cuidar el que ja existeix i mantenir els espais públics en condicions. La queixa més alarmant que diu que fa el grup a l'oposició és la presència de rates, que no només apareixen a la via pública, sinó també a l'interior d'alguns domicilis del barri. Concretament, s'alerta de dos casos al carrer Sant Josep. En un d'ells, la gravetat és tal que el resident ha hagut de marxar, segons diuen, provisionalment de casa seva, davant la invasió d'arrossegadors, excrements i urins. La portaveu de Palafolls-SOM, Mònica Armada, ha criticat la gestió de l'equip de govern i també la manca d'informació cap a l'oposició. Assegura que el consistori té constància d'aquesta problemàtica des de fa temps.
2: Els veïns del barri de Sant Lluís demanen ajuda. Hi ha dos casos molt greus al carrer Sant Josep. Un en especial gravíssim, ha tingut que sortir de la vivenda. Té urins, excrements, les rates se li fiquen absolutament a tot arreu. Ha llençat la rentadora, la nevera, perquè se li fiquen els motors i es fan malbé. S'ha menjat inclús els estors de les finestres. Tot això, l'Ajuntament és conscient des del 2025 que es van reunir 99 firmes i se li van entregar a l'alcalde. Nosaltres d'això no en sabem res, ningú ens ha explicat res, no ens explica què s'està fent. No hi ha una actuació especial en aquest domicili fins fa uns dies que s'ha apropat a la persona que posa els verins a parlar amb una de les veïnes.
0: Per part de l'Ajuntament s'ha informat que han visitat en diverses ocasions els habitatges. Segons el consistori, tant la tècnica de medi ambient com també la de serveis socials han anat per conèixer la situació, tot i que no van aconseguir posar-se en contacte amb els veïns. També van anar a l'empresa de plagues i, tot i no detectar un augment considerable de rates, van assegurar que reforçaria la desratització en aquesta zona. Des de l'Ajuntament també han assegurat que s'està treballant des de tots els fronts per acabar amb la problemàtica dels veïns. D'aquesta manera, entre altres, ja s'ha procedit a col·locar verí als embornals i també a les clavegueres. I seguim parlant d'altres notícies, en aquest cas relacionades amb l'estiu, perquè arriba un nou supercap de setmana del Club Super 3 a Marineland. Marineland i Televisió de Catalunya tornen a unir-se aquest cap de setmana per celebrar el supercap de setmana del Club SX3. Aquesta iniciativa, que es durà a terme aquest dissabte 5 de setembre i diumenge dia 6, s'ha convertit en una cita que reuneix centenars de famílies en el parc aquàtic. La promoció d'aquest cap de setmana permet que per la compra d'una entrada sola d'adult puguin accedir al parc de manera totalment gratuïta fins a 4 nens o nenes que tinguin el carnet del Club SX3 en vigor. Per poder accedir a aquest avantatge és imprescindible fer la gestió de forma anticipada a través d'internet per seleccionar el dia exacte de la visita, perquè cada infant ha de disposar de la seva pròpia entrada gratuïta. Posteriorment, un cop s'arribi al parc, només caldrà presentar els carnets vigents de l'SX3 a les taquilles per poder validar l'accés. Per evitar estacionaments incorrectes o perillosos als vorals i camins propers, es recorda la prohibició de no aparcar en aquestes zones i també en zones no habilitades. A la vegada, es recomana als visitants d'arribar de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida i gaudir al màxim de la jornada d'aigua i tobogans. I parlem d'altres estacionaments, però en aquest cas a Malgrat de Mar, perquè la prohibició d'aparcar al camí de la Pomareda es començarà a aplicar a finals de setembre. L'Ajuntament de Malgrat ha informat que la prohibició d'estacionar a la platja de les Fàbriques, o també al camí de la Pomareda, no entrarà en vigor fins a finals d'aquest mes de setembre. Segons ha detallat el consistori malgratenc, les tasques per instal·lar pals de fusta i cordes per impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta mesura respon a una obligació legal directa de l'Estat, que és qui administra el domini públic marítimo-terrestre, mitjançant la Direcció General de la Costa i la Mar, vinculada al Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Aquesta administració ha requerit formalment a l'Ajuntament malgratenc que bloquegi l'accés de vehicles motoritzats a aquest espai protegit. I és que la legislació de costes vigent és clara en aquest sentit i prohibeix explícitament l'aparcament en terrenys que tinguin la consideració de platja, una catalogació que afecta directament diversos punts d'aquest recorregut del camí de la Pomareda.

Com és habitual, és moment d'obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, aquell 1 de setembre, parlàvem de pluges, perquè els aiguats van deixar 41 litres per metre quadrat i diverses afectacions en el nostre poble. Aquella matinada van caure a Palafolls 41 litres per metre quadrat d'aigua en poca estona. Aquestes precipitacions van afectar de diverses maneres el nostre poble. Entre elles, va haver una esllavissada en un dels carrers de Ciutat Jardí. Un cotxe va quedar atrapat per l'aigua acumulada al polígon de Marroquet. Va entrar aigua en alguns equipaments municipals, també com la biblioteca o el casal d'avis. A més, la pluja també va deixar afectacions en el trànsit, per exemple, a la zona d'obres de la nova rotonda. I és que en aquell moment no funcionaven els antics semàfors que regulaven el pas de vehicles en aquest punt del nostre poble. Des de l'Ajuntament van informar que tant la brigada com l'empresa de neteja i els ADF estaven treballant per restablir la normalitat. El 2021, fa ja 5 anys, Blanes doblava a l'agost les xifres d'ocupació del juliol. Eren bones dades pel que feia a l'ocupació turística a Blanes. Segons va informar el consistori, aquell agost es va acabar registrant una millora notable de les xifres en relació al juliol, un mes en què l'ocupació va caure després de les bones dades de Sant Joan. A Blanes, els hotels van registrar un 82% d'ocupació aquell agost, si bé d'entre els 9 establiments. N'hi havia 2 que en aquell moment encara no havien pogut recuperar l'activitat habitual d'abans de la pandèmia. Pel que feia als càmpings, en aquell cas van obrir tots els del municipi i l'ocupació es va enfilar fins al 77%. I finalment, fa ja 10 anys, aturem la C32, enterrava la falta d'interès polític per salvar el medi ambient. Aquell 2016, la plataforma ciutadana, formada per entitats ecologistes de Blanes i Lloret, reactivava la maquinària contra el projecte de perllongament de l'autopista C32 i que, tal com estava previst, passaria pels paratges naturals que els ecologistes volen conservar. De fet, encara a dia d'avui, 10 anys més tard, encara ho volen fer. Aquell dissabte es va fer un funeral simbòlic per representar el que consideraven una falta d'interès polític per salvar el bosc, la mobilitat a la zona i la dignitat democràtica, fent referència al cas Omís, que van fer en aquell moment les autoritats del resultat de la consulta popular. Ho van explicar des de la mateixa plataforma, segons van dir, durant l'enterrament simbòlic que va recórrer diferents carrers de Lloret. També es va parlar del recurs que la plataforma tenia previst presentar contra el projecte de traçat que el govern havia aprovat definitivament el 27 de juliol de l'any 2016. Thank you.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company i meteoròleg de confiança, en Quim Serra, qui té tots els detalls de la previsió meteorològica per aquest primer dia de setembre. Hola, Quim, bon dia.
1: El temps continua sense complicacions en aquest primer dia del mes de setembre, marcat per l'estabilitat i pel sol. Aquesta tarda, però, esperem que augmenti una mica la nuvolositat, que estarà formada, bàsicament, per núvols alts i mitjans, i, per tant, no esperem precipitació, però sí que tindrem alguns núvols més. Avui amb temperatura màxima un pèl més baixa, tot i que les mínimes, ben al contrari, han pujat una mica en relació a la jornada d'ahir. Com dèiem, avui les màximes quedaran entre els 28 i els 31 graus. De cara als pròxims dies, els mapes ens indiquen que, sobretot el cap de setmana, tornem a tenir calor molt intensa. Això vol dir que tornem a arribar als 35 graus a l'interior de la comarca i al prop de la costa, valors de 33, fregant els 34 graus. Per tant, calor que de moment no vol marxar, tot i que sembla que de cara a finals de la setmana vinent, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, el temps podria canviar amb precipitacions i també amb una baixada generalitzada i important de les temperatures. Mentre aquests dies no arriben, de moment la situació, com dèiem, continuarà marcada per la calor i per l'estabilitat. També la manca de pluges és evident a tota la comarca i en molts punts del país, i de moment, com dèiem, doncs poc ha de canviar, com a mínim durant una setmana i mitja, un parell de setmanes. D'entrada s'espera un temps estable, per tant aquesta tarda amb aquests núvols que augmentaran però sense pluges, i de cara a demà tres quarts del mateix, amb temperatures que de dia pujaran una mica, de nit poden baixar lleugerament però de dia seran una mica més altes. De cara a dijous i divendres es mantindrà exactament la mateixa situació, com a molt amb núvols prims, i amb els mapes d'avui, insisteixo, sembla que el cap de setmana tindrem una nova entrada càlida, l'enèsima entrada càlida d'aquesta temporada, que farà que els termòmetres disparin cap als 35, puntualment als 36 graus a l'interior de la comarca, sobretot de cara al diumenge. Per tant, temps estable, ambient càlid pels pròxims dies, a l'espera d'aquests possibles canvis de temps que ens arribarien de cara a mitjans de la pròxima setmana.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

Finalitzem l'informatiu d'avui, com sempre, repassant en titulars quines han estat les notícies més destacades de la jornada. Entre altres, hem parlat de l'educació postural i també la gimnàstica de manteniment per la gent gran, que frega el centenar d'inscrits de cara al nou curs que començarà aquest setembre. Ho farà coincidint amb la celebració de la 23a setmana de la gent gran. Aquesta proposta gratuïta adreçada a majors de 60 anys s'ha consolidat com un dels serveis més demanats, mostrant un èxit total en la convocatòria. La regidora de Gent Gran, Marta Labart, ha enviat un missatge però de tranquil·litat als veïns que estan provisionalment a la llista d'espera, recordant que hi sol haver mobilitat al llarg dels mesos. Aquestes trobades destaquen pel seu gran component de socialització i es realitzen mitjançant exercicis de manteniment amb pilotes, bastons o bandes elàstiques. L'activitat s'allargarà de setembre a juny i mantindrà les sessions habituals els dilluns i els dimecres, distribuïdes en tres grups de treball, entre el local del Forroll a 8:45 del matí i també al pavelló del Palauet, en aquest cas a 9:45 i a 10:45 del matí. I hem parlat també de política, perquè Palafrugell-Som ha denunciat públicament a xarxes socials la deixadesa del barri Sant Lluís i la presència de rates a l'interior d'alguns domicilis. La formació ha mostrat imatges preses el passat 29 d'agost on es mostren deficiències com elements urbans trencats, brutícia, grafits i voreres deteriorades. També destaca la presència d'arrossegadors al carrer Sant Josep. En aquest cas, des de l'Ajuntament s'assegura que s'està treballant des de tots els fronts, reforçant la derratització a la zona i col·locant verí directament a les clavegueres per acabar amb aquesta problemàtica. I Marinel·lan i Televisió de Catalunya es preparen per organitzar aquest cap de setmana un nou supercap de setmana del Club SX3. La promoció especial, que es durà a terme el 5 i 6 de setembre, permet l'accés gratuït de fins a 4 nens amb el carnet en vigor per cada entrada d'adult adquirida al parc aquàtic. Per poder accedir a l'avantatge és obligatori fer la reserva de forma anticipada per internet per seleccionar el dia exacte de la visita, de manera que cada infant tingui el seu propi tiquet d'accés. L'organització recomana que l'arribada dels visitants es faci de manera esglaonada per facilitar una entrada fluida a l'equipament. Així mateix, es recorda la prohibició d'estacionar de forma incorrecta o perillosa als vorals i camins propers que no estan habilitats per evitar problemes de mobilitat.

0: I també avui hem parlat d'altres qüestions relacionades amb mobilitat, però en aquest cas amb el Grat de Mar, i és que la prohibició d'aparcar al camí de la Pomareda o a la platja de les Fàbriques no s'aplicarà de forma efectiva fins a finals d'aquest mes de setembre. El consistori ha informat que les feines per instal·lar els pals de fusta i cordes que han d'impedir físicament l'estacionament de vehicles es començaran a executar durant l'última setmana de setembre. Aquesta intervenció respon a un requeriment legal de l'Estat que administra el domini públic marítimo-terrestre mitjançant el Ministeri per la Transició Ecològica. La llei de costes vigent és molt clara i prohibeix explícitament l'estacionament de vehicles motoritzats en qualsevol espai que tingui la consideració legal de platja. Es tracta d'una mesura que afecta directament diversos punts de tot el recorregut d'aquest camí litoral per garantir-ne la seva protecció. Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 9 de setembre del 2026. Ha estat amb vosaltres, Melina Morilla. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos un dia més. Totes aquestes notícies i moltíssimes més les teniu disponibles al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Estem a Instagram, estem a Facebook, també a Telegram i al nou canal de WhatsApp. Nosaltres tornem demà amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.